0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb la cantautora Montse Castellà, que acaba de publicar un triple disc titulat Groenlàndia i on celebra els seus primers 30 anys als escenaris. La segona entrevista amb l'Arnau Tordera d'Obeses, que, com sabeu, també tenen nou disc al mercat, el sisè, que porta per títol L'Ai al cor. Comencem, i avui ho fem amb la Ivette Nadal, que acaba de publicar una nova cançó, una cançó que porta per títol Mai les ales. És el primer senzill d'un disc arriscat en el pla musical, un buidatge de poesia en la recerca de més narrativa i imatgeria, utilitzant, això sí, la simplicitat i el detall quotidià com a principal força d'expressió.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides, ara aquí a Actualicat, de la propera setmana, de nou, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Un dia més fem el nostre repàs a les efemèrides. Avui, les que comprenen de l'1 al 7 de juny. I és que l'1 de juny de 2016 s'inaugura l'exposició 16x16, 16 jutgesses per al 2016 a l'ESMUC. L'objectiu era impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el món de la música popular. El 2 de juny de 1965 s'estrena la pel·lícula Los Felices 60 de Jaime Camino amb cançons d'en Raimon. I 50 anys després, el 2 de juny de 2015, s'inaugura l'exposició Serrat, 50 anys de cançó, a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Més efemèrides. Tres naixements en un 3 de juny. El 3 de juny de 1943 neix el cantautor Xavier Ribalta. El 3 de juny, però de 1951, neix el cantant ebrenc Miquel del Roig. I per últim, un 3 de juny de 1988, neix la cantautora Anaïs Vila. El 3 de juny de 2010 s'inaugura l'exposició La nova cançó, La veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la nova cançó. El 4 de juny de 1978 neix el cantautor valencià Andreu Baló. I el 4 de juny, però de 2021, surt el primer disc de música urbana per a infants, Animalari Urbà, de Detallets. El 5 de juny de 1969 neix un dels fundadors de l'Ats en Busto, el guitarrista Pemi Rovirosa. El 6 de juny de 1961 neix Josep Maria Corominas, el coro guitarrista de Sang Traït. 35 anys després, el 6 de juny de 1996, va morir el cantautor nord-català Joan Pau Giner. I el 6 de juny, però de 2015, es du a terme la primera edició del Festivalot de Girona amb els Catarres, Joan Dausà i els Amics de les Arts.

0: Acabam el nostre repàs amb les efemèrides del 7 de juny. I és que el 7 de juny de 1949 neix el guitarrista i cantautor Toti Soler. El 7 de juny, però de 1966, Raimon actua a l'Olímpia de París. El 7 de juny de 1996 publica el seu primer disc amb Pickup, Quina nit. I per acabar, el 7 de juny, però de 2022, es publica el disc Segona Florada, de Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Gràcies, a Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui ens visita una de les veus més compromeses, autèntiques i cuidades de la nostra cançó. La cantautora Montse Castellà. Hola, Montse, i benvinguda de nou aquí a Actualicat.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Montse, amb aquest disc celebres també 30 anys als escenaris. La nostra felicitació més que cordial. 30 anys és molt, molt d'esforç. Per cert, quin resum faries tu d'aquests primers 30 anys?
1: D'entrada em fa molta gràcia que digues primers 30 anys. Vol dir que n'hi haurà uns segons 30 anys, no?
0: Com a mínim, clar que sí.
1: Com a mínim. Mira, d'entrada estic feliç i agraïda perquè al final estic aconseguint convertir l'afició en professió i d'alguna manera faig allò que em deia ma iaia Mercedes quan era menuda, que em deia: tu, fill meu, busca't una feina que t'agrade i deixaràs de treballar. Aleshores, això faig, dedicar-me a un ofici que és molt bonic, que te retorna més creix el que tu li dones, però això sí, li has de donar molt. I crec que he trobat un ofici que m'ompli, que em permet ser jo mateixa i que em permet cantar-li a la vida i a les causes que considero justes.
0: La Montse ens ve a presentar també el que és el seu darrer disc, Groenlàndia. Atenció, perquè sota el gel

0: extremadament simbòlic entre Catalunya i Groenlàndia, entre els països catalans i el poble inuit, i vol ser una connexió entre la sostenibilitat i el permanent pensament crític, no? Que natura i cultura no arriben per casualitat, i vull vincular dos conceptes, lo del gel, no? Que és físicament l'escalfament del planeta, i la descultura, que és com un concepte que m'invento, que vinculo a la ignorància. Per mi té igual de pes i de rellevància trista, rellevància, el fet de que el planeta pugui desfer-se i també el fet de que el pensament crític i la cultura puguen diluir-se.
1: El poble inuit és el que malament hem dit tota la vida, el poble esquimal, no?
0: Sí. De fet, documentant-me per fer este disc i per trobar esta informació curosa al respecte del concepte que sempre miro d'aportar, l'expert antropòleg Francesc Bailón precisament comenta això que tu ara dius, no? Que una mica despectivament se'ls ha anomenat esquimal, quan en realitat inuit per si mateix vol dir ésser humà, i per tant és la manera com ells volen ser anomenats.
1: El poble inuit i el poble català compartim una mena de resistència sovint silenciosa, no?
0: Sí, efectivament. Mira, som dues cultures mil·lenàries que hem estat colonitzades, és així, pels imperis danès i espanyol, respectivament, i que històricament han batallat per la nostra independència, sobretot durant els darrers 300 anys. I que, a més, tenim un altre trist paral·lelisme, que és que veiem com les nostres respectives llengües, el català i el calalissut, que és el groenlandès, estan en retrocés i, per tant, hi havia tota una sèrie de comparances que ens ajuda a fer esta lluita conjunta.
1: Un parell de llengües que van cap a la desaparició davant, a més, d'altres cultures que són molt potents, no?
0: De fet, este disc, a més de fer este paral·lelisme, he volgut fer un homenatge a la llengua catalana, a la nostra llengua catalana, sent que d'entre la vintena de duets que hi ha, perquè són 30 anys, 30 cançons, i per tant hi ha una vintena de col·laboracions, he volgut homenatjar esta llengua catalana nostra amenaçada, fent participar com a mínim una persona de cada una de les zones de parla catalana, de tots els nostres dialectes, per dignificar-los, de manera que hi ha persones de Catalunya, òbviament, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de la Vall d'Aran, d'Andorra, que sovint se'ns oblida, però és un estat que té el català com a idioma propi, de la Catalunya Nord i també de l'Alguer. Per tant, diguéssim que és una resistència, però també amable, no només una lluita, sinó una demostració d'esta riquesa dels nostres accents.
1: Com tu deies, 30 cançons, no són?
0: Sí, n'hi ha 27 de anteriors discos, és evident que quan una fa repàs a la carrera són 30 anys d'escenaris, 20 anys del primer disc, per tant, havien d'haver-ne un número llarg de cançons d'anteriors projectes. Això sí, que la gent no s'imagina que ha sigut un copia i enganxa, sinó que les hem tornat a gravar totes amb noves sonoritats, amb mescles o màsters o duets, per tant són diferents, les hem volgut adaptar una mica als temps actuals. N'hi ha 27 d'estes posades amb el retrovisor, que les hem canviat fent duets i fent arranjaments nous, i n'hi ha 3 de noves. Una d'elles amb música de Lluís Llach, la cançó es diu Lliure, ell me va voler fer el regal, som amics i companys de lluita, i va dir, ostres, 30 anys als escenaris, i a més 50 de vida, no? També ara d'aquí poc, diu, te vaig a fer un regal, i em va regalar generosament una melodia seva a la qual jo vaig posar lletra. Per tant, sí, és un disc al que li tinc molt d'afecte i que espero que la gent lo revigui amb la mateixa força i intenció amb què s'ha fet.
1: Montse, ja has començat a presentar aquest disc també en directe. Quines són les properes actuacions?
0: Mira, un dels trets característics d'este disc, a part de tots aquests duets que es comentava i dels accents de la parla, és la presència de la banda de música de la Sénia. A les Terres de l'Ebre tenim una cultura bandística importantíssima, de les 43 bandes del país, de Catalunya, més de 30 estan aquí baix, i per tant volia que també fos un homenatge a aquesta cultura popular. Per tant, als concerts també m'hi acompanya, no sempre, però quan poguéssim, vam estrenar el disc, la gira recentment, a Amposta, a l'Auditori de la Fila, i va ser el concert de cloenda del Festival Barnasants, que sempre aixopluga esta mena de projectes amb tant de carisma i tanta importància. I això va ser amb la banda de la Sénia. Este mateix format, amb la banda de la Sénia, se podrà veure el proper dia 30, és el dissabte, a la Sénia, precisament, al poble d'on pertany la banda, i serà fantàstic perquè són uns arranjaments

0: meravellosos fets pel seu director, el mestre Pep Vila, i després també seguirem girant-lo en un format també de duet amb el pianista Josep Lanau Mitchum. I en paral·lel, si m'ho permets, clar, tinc un disc preciós que és de l'any passat, que és aquell homenatge tan bonic a Joan Baez, que és una cosa intemporal, que se'n surt de les actualitats i de les presses, i que per tant anem girant tots dos projectes alhora. O sigui que el dia 30 fem Groenlàndia a la Sénia, amb la banda, i el dia 1 de juny i el dia 6 de juny el projecte de Joan Baez al Picat, a Lleida, i a Forès, al Festival de Poesia i Música.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, la Montse Castellà continua girant arreu del territori, i que sapigueu també que podeu trobar aquesta, la seva darrera producció, Groenlàndia, a les diferents plataformes digitals musicals. Montse, gràcies de nou per compartir minuts i una gran abraçada.
0: Gràcies a vosaltres per defensar sempre la cultura. Un beset.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres a les 8 del vespre, Land of Coconuts a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. També a les 8 del vespre, Judith Nederman i Gio Sinfonia al Teatre Principal de Sabadell, i també a les 8 del vespre, Sandra Montfort i Maria Fort, entre d'altres, al Camp de Mart de Tarragona. Mitja hora més tard, a 9:15, al Casino de Vic, actuació de Guillemino. A les 9 del vespre, La Pegatina i Abril, al Poble Espanyol de Barcelona, i Renaldo i Clara a la plaça del Castell de Palol de Revardit. A 9:45, al Petit de Caleril, Svetlana i Venus, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A les 10 del vespre, divendres, Masoni a la plaça Garbina de Ullestret. A 10:45, també divendres, Sopa de Cabra a l'Amfiteatre Parc Catalunya de Sabadell. I passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, Els Pets, Ginestà, Pèl de Gall i Embauca, entre d'altres, al Parc Municipal de Sa Torre de Felanics. A les 7 de la tarda, Búhos, Els Catarres, Naina, La Cosina i Partiperes, entre d'altres, a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta. A les 8 del vespre, al Cafè del Teatre de Lleida, Minibús Intergalàctic. També a les 8 del vespre, Selva Nua, Gavina .mp3, la Lubit Band i la publicitat, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A 9:15 del vespre, dissabte, Xavi Vidal a la sala Elio Gàbal de Barcelona. També a 9:15, Noelia Llorenç, Titana, al Gran Teatre de Xàtiva. A les 9 del vespre, Fetus al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla, i Max Navarro a la Vila Romana de Vilaúba de Camós. Per últim, una darrera recomanació pel diumenge. A partir de 1 del migdia, Sexeni al Passeig del Terrall de les Borges Blanques.
0: Notícies a Actualicat.
1: Maria del Mar Bonet va exhibir la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat dissabte, dia 23 al vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, on va presentar el disc L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear va fer un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament un parell de setmanes. Un equilibri entre textos propis, poemes d'altres autors i la tradició popular relliguen una proposta que Bonet va plantejar com a un retorn a les arrels des d'una mirada actual. El miler d'espectadors que van assistir a la vetllada van quedar captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums. Maria del Mar Bonet ens destaca la impressió que li provoca el Palau de la Música a l'inici de la presentació del seu nou disc.
2: Tantes vegades que he vengut i cada vegada m'impressiona més, m'agrada més. És un palau de llum i de flors. Gràcies per haver vengut. Nosaltres estem aquí per disfrutar també amb vosaltres d'una estoneta d'aquestes cançons.
1: Després de la presentació d'aquest passat dissabte, dia 23, al Palau de la Música, de cara al juliol i l'agost, Bonet endurà el nou disc a Agramunt, Cardona i l'Escala. L'agenda de presentacions la compaginarà amb altres concerts programats amb Borja Penalba al llarg de l'estiu a Fontcoberta i Vilanova i la Geltrú. El punt àlgid d'enguany, però, arribarà l'11 d'octubre a l'Olímpia de París, on tornarà a pujar més de 50 anys després del mític concert que va fer a les acaballes de la dictadura espanyola.

digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Tenir l'ai al cor és una expressió que ens parla de neguit, d'espera, de por, però també d'una emoció interna, d'aquella electricitat que sents abans que passi alguna cosa gran. I precisament això, una descàrrega elèctrica i genialitat musical, és el que ens proposen Obeses amb el seu darrer treball discogràfic. Avui tenim el plaer de xerrar amb el seu cervell creador, compositor i lletra ferit. Benvingut de nou a Actualicat, Arnau.
1: Home, moltes gràcies, un plaer tornar a seguir amb vosaltres.
0: Arnau Tordera, que ens ve a presentar el que és el sisè disc d'Obeses, l'ai al cor. El disc ha estat dividit en dues parts, sístola i diàstola, amb dues entregues. Podem trobar diferències musicals entre ambdues parts, Arnau?
1: Sí, sens dubte. De fet, són dues parts que jo crec que justament es contraposen i ofereixen una experiència musical ben diversa, però justament com a part cadascuna d'elles de l'ai al cor, en aquesta globalitat final del disc amb els dos volums, doncs queda jo crec que penso totalment equilibrat amb les dues parts. Hi ha molts contrastos en aquesta segona part. Probablement hem estat més atrevits, fins i tot diríem, amb la quantitat d'estils i amb el tipus d'estils que hem abordat, però penso que sí que hi ha una riquesa notable en aquest sentit i que hem gaudit molt fent-ho i ara, doncs, evidentment, doncs, esperant doncs, oferir-ho al nostre públic.
0: Musicalment, Obeses mai s'ha quedat en una zona de confort. En aquest disc trobem des d'arranjaments simfònics fins a metall, rock progressiu o melodies pop. Com s'aconsegueix un ventall tan ampli i que aquest soni cohesionat sota un mateix concepte?
1: Bé, és una bona dada. Sí, aquí, clar, s'hi exploren estils molt diversos que ens obliguen doncs, a descobrir maneres de fer música, maneres d'expressar-nos doncs, també molt diverses i molt riques. Al final és un repte creatiu també aventurar-nos justament a acariciar tots aquests contrastos, però al mateix temps és molt estimulant per nosaltres. I diria que el que ho conjuga tot plegat, doncs, és, en primer lloc, doncs, l'experiència, naturalment, hem de tenir en consideració que és un projecte que ja fa 16 anys que vàrem arrencar i evidentment, doncs, cadascun de nosaltres portava uns quants anys previs en altres formacions i, per tant, doncs, aglutinem doncs, una experiència en l'ofici musical, en l'ofici creatiu, compositiu, i, en definitiva, aquesta línia creativa és el que unifica tota aquesta diversitat, encara que pugui semblar paradoxal. Obeses, en les seves peces, són clarament identificables, malgrat que, en efecte, com bé deies, doncs, cadascuna d'elles és un món a part i una estètica concreta i una idea musical que poc té a veure en termes estètics amb la resta.
0: Els discos estan molt bé, però Obeses, on realment, segons nosaltres, on realment s'entenen, és a dalt d'un escenari?
1: Sí, indiscutiblement l'escenari és l'hàbitat natural d'aquesta banda. Nosaltres, evidentment, sempre ho hem dit, aboquem tots els esforços, evidentment, en la creació discogràfica de les obres, de l'enregistrament, amb totes les eines que ens aporta la contemporaneïtat, que són moltíssimes a l'hora de produir els nostres discos, però allà on es pot gaudir profundament i amb més profunditat, valgui la redundància d'aquest projecte, justament és en els directes, allà on ens expressem en la nostra essència de gaudi col·lectiu i també on el nostre públic es manifesta, un públic increïble, extraordinari, amb una connexió absoluta amb el projecte musical d'Obeses, i la veritat és que convido a tothom qui no ho hagi fet doncs, a venir a algun dels nostres directes perquè realment és una experiència increïble.
0: Arnau, per què amb Obeses el públic sempre espera el més difícil? Sents la pressió de no repartir-te mai?
1: Bé, diguem que hem anat cultivant un públic molt exigent i això, sí, en efecte, doncs, és complicat en el sentit que realment el públic exigeix molt a la banda. És un públic doncs, això que ha estat cultivat també per la banda en el sentit que els hi hem ofert sempre música diversa i amb aquesta qualitat i aquesta riquesa i per tant ja ens l'exigeixen, no? I per tant això també ens ajuda a nosaltres a no treure el peu de l'accelerador i a baixar l'exigència que tenim. Per tant també és estimulant justament que el nostre públic tingui aquesta voluntat d'excel·lència i per descomptat, doncs, la nostra obligació com a banda és oferir-se aquesta qualitat, sí.
0: En aquest disc, Arnau, heu tingut unes quantes col·laboracions de les importants, a més a més.
1: Oh, i tant que sí. Mira, justament la primera part del disc vàrem tenir una col·laboració vocal de Magali Sare, una cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, i en aquesta segona part doncs, hem tingut fins a tres col·laboracions ben destacades. La primera d'elles, deixa'm mencionar justament la Coral Canigó, amb els quals vàrem enregistrar la peça Virolai, l'icònic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Llavors també tenim una col·laboració a la peça Fort en la mort d'un harmonicista increïble que es diu Joan Pau Comelles, un dels músics amb més sensibilitat del país, amb un domini de l'harmònica absolutament virtuosístic i deliciós, que ha portat una capa de talent i d'emoció a la cançó. I finalment també tenim una peça on hi col·labora el trio de la Copla de Tres Quartans, Bufalodre, amb aquesta conjugació de quatre instruments interpretats per tres intèrprets, que són el tamborí i el flabiol, en aquest cas un intèrpret, la tarota, que és una espècie entre moltes cometes de gralla primitiva, una mica més grossa, i també el sac de gemecs. Això és la Copla de Tres Quartans que interpreten nosaltres aquesta peça anomenada La Tonada del Blat, que justament fa un homenatge una mica a tota la tradició de conreu del blat que ha definit també aquest país i l'agricultura de casa nostra.
0: Arnau, heu començat ja a girar en aquest 2026. Podem avançar quines seran les properes actuacions en directe d'Obeses?
1: Sí, doncs mira, vàrem iniciar la gira a Tona, que justament és el poble on vàrem fundar aquest projecte fa 16 anys, que aviat és dit. Posteriorment vàrem visitar Sant Miquel de Campmajor dins del Festival Recòndit, i ara el concert que tenim més properament és el 6 de juliol en el marc de La Noia Folk. Toquem a la Pobla de Claramunt, al castell de Claramunt, crec que era un espai increïble, i ara no et puc dir de memòria la resta de dates, no sé si tu les controles, però en tot cas esperem sí. Oferir a tot el nostre públic concerts memorables en cadascuna d'aquestes dates.
0: Aquí tenim apuntat, per exemple, 20 de juny a Montblanc, el 4 de juliol a Vic, el 12 també de juliol a la Granada, el 17 a Bessina, etc, etc.
1: Deixa'm afegir que el dia que toquem a Montblanc, justament, tindrem la sort i el gaudi de tenir la Copla de Tres Quartans Bufalodre tocant en directe aquesta peça, La Tonada del Blat. Per tant, també serà un dia especial en la qual doncs, podrem compartir amb ells aquest moment interpretatiu.
0: Això serà dins del Festival Àurea de Montblanc. Ja per acabar, Arnau, una pregunta que volíem fer-te, que la deixem pel darrer moment. Ja us tracta una mica millor la indústria discogràfica?
1: Bé, sempre hi ha un punt de confrontació. És una proposta musical que naturalment està al marge de tendències i de modes, i per tant, en aquest sentit, sempre és més difícil de posicionar a certs llocs. Però al final també, amb els anys, doncs, hem anat donant valor a aquesta posició de certa autonomia i d'estar al marge una mica dels circuits més comercials, i diria que també ens ha donat un caràcter d'identitat destacable, i per tant, després de tota aquesta trajectòria, diria que això al final doncs, ens ha acabat seduint i al final doncs, ja forma part de la identitat també del nostre projecte.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Obeses té al mercat ja a la segona entrega de L'Ai al Cort, o sigui que L'Ai al Cort sencer, i que podeu trobar les diferents plataformes digitals musicals, i com hem estat anunciant anteriorment, ja han començat a rodar arreu del territori, i seguríssim que molt aviat, a prop nostre, trobarem una de les actuacions en Obeses i poder gaudir de la seva música en directe. Hem estat parlant amb el gran, l'Arnau Tordera. Gràcies, Arnau, i moltíssima sort.
1: No, moltíssimes gràcies per aquesta agradable conversa.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, feu l'esforç, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem d'Alfons Mias i d'Amadeu Cuadrado. Radiarem dues estrenes. Complimentarem una petició. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. D'ell comencem escoltant la seva sardana titulada Neu Rodona.

Hem acabat d'escoltar una de les sardanes més populars de Ramon Serrat, compositor destacat d'Agost. Neu Rodona, sardana de 1923, que ens ha interpretat la Cobla Montgrins, de 1997. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Alfons Mias Martí en el 90 aniversari del naixement. Alfons Mias neix a Sant Joan de Mollet el 9 d'agost de 1936. Trompetista, violinista i compositor de sardanes, va iniciar els estudis musicals amb Ramon Capdeferro de Flaçà, continuant amb el violoncel·lista Ferran Jofre de Bordils i posteriorment amb el mestre Josep Vieder de Girona. L'estudi de la trompeta el va completar a Barcelona sota el mestratge d'Amadeu Rovira. També fou un notable solista de violí. La seva carrera professional comença l'any 1958 a la Cobla Catalunya de Bordils. Després, passat dues temporades a la Cobla Iris de Salt, població on residí durant prop de 30 anys. Posteriorment ingressa a la Cobla Orquestra Amoga de Vidreres, on romangué una dècada. Fou precisament durant aquesta etapa quan inicia la seva activitat com a compositor i escrigué la seva primera sardana, Carme, dedicada a la seva esposa. Després d'uns anys actuant en diversos conjunts musicals, s'incorpora a la desapareguda Cobla Girona. L'any 1981 passa a formar part de la Salvatana, substituint el trompetista Marcelí Trias, i romangué fins al 1987, quan ingressa a la Cobla Orquestra Costa Brava de Palafrugell. L'any 2001, ja retirat de la Costa Brava, continua la seva activitat musical amb la Cobla Foment de la Sardana de Torroella de Montgrí. Com a compositor, és autor d'una quarantena de sardanes d'estil popular i molt agraïdes per les cobles. Entre les més conegudes hi ha Carme, la Dansarina, la Plec de Roses, Ofrena, Com el gironès no hi ha res, Cavall de Ferro, Sant Joan de Mollet, Joves Alegres o Sal Independent. Aquesta darrera, escrita l'any 83, en suport al moviment que reclamava la segregació de Salt del municipi de Girona. Des del Font Mias escoltarem una sardana familiar que dedicava a la seva filla, gran aficionada a la dansa. El títol estava cantat. La Dansarina, interpretada per la Cobla Bisbal Jove.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Alfons Mias titulada La dansarina, interpretada per la cobla Bisbal Jove. Recordarem Amadeu Cuadrado Alguacil, del que dimecres es complien 93 anys del naixement. Amadeu Cuadrado neix a Palamós el 12 d'agost de 1933. Compositor, director coral, instrumentista de fiscorn i bateria i una de les figures més representatives del món musical del Baix Empordà durant la segona meitat del segle XX. Inicia els estudis musicals amb mossèn Lluís Guillaumes, ampliant posteriorment la seva formació amb Eduard Castelló. Es va examinar de violí i fiscorn al Conservatori de Girona. Fora de la música, exercí durant molts anys l'ofici de pintor, activitat que compaginava amb una intensa dedicació musical fins a la seva jubilació. La seva trajectòria com a instrumentista comença el 1951 a la Principal de Palamós. Posteriorment forma part de la Principal de Llagostera, dels Víctors de Sant Feliu de Guíxols, de la Primavera de Palafrugell i de l'Empordà de Palamós. L'any 1964 fou un dels fundadors de la Cobla Baix Empordà, formació de la qual es convertia en una de les ànimes durant més de 45 anys. I interpretava el fiscorn, n'assumí la direcció a partir de 1999 i després de retirar-se com a instrumentista, el febrer de 2010, continua exercint les funcions de representant de la cobla. A les actuacions de ball també tocava la bateria. Paral·lelament desenvolupà una intensa activitat en el món coral. Des de 1987 dirigí la coral El Progrés de Palamós. Anteriorment havia estat director de les corals Arrels Noves i Harmonia Antoniense de Sant Antoni de Calonge i des de 1999 també dirigí la coral Amistat de Calonge, esdevenint una figura molt estimada dins el cant coral empordanès. Com a compositor deixà prop d'una cinquantena de sardanes, a més d'algunes havaneres i altres composicions vocals. Més enllà de la música, era una persona de gran curiositat intel·lectual. Gaudia confeccionant mots encreuats, caçant bolets, llegint i escrivint articles per a diverses revistes, aficions que reflecteixen el seu caràcter inquiet i meticulós. L'any 2007, l'Ajuntament de Palamós li concedí l'Escut d'Or de la Vila, màxima distinció municipal, en reconeixement a tota una vida dedicada a la música i a la cultura del municipi. Morí el 9 de juliol de 2017 a Sant Antoni de Calonge, quan li faltaven pocs dies per complir 84 anys. La seva desaparició motivà nombroses mostres de condol. Diversos músics el recordaren com una persona humil, conciliadora i extraordinàriament polivalent, company exemplar. Des de Amadeu Cuadrado escoltarem la seva sisena sardana, 40 anys junts a Palamós, estrenada el 25 de juliol de 2004, coincidint amb el 40è aniversari de la Cobla Baix Empordà, sardana que incorpora la següent dedicatòria. La Cobla Baix Empordà celebra aquest any el 40 aniversari de la seva fundació i són també 40 anys que hem anat mantinguent uns forts lligams de fraternitat i col·laboració amb l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós. I que sigui per molts anys. 40 anys junts a Palamós amb la Cobla Mungrins.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Amadeu Cuadrado, 40 anys junts a Palamós, interpretada per la Cobla Montgrins. Anem per les estrenes. Les dues interpretades diumenge passat en el transcurs del 40è aplec de la sardana dels Pirineus, celebrat a Ribes de Freser. Un aplec que habitualment compta amb una gran quantitat d'amics que hi assisteixen, i aquest any no va ser una excepció, emplenant la plaça del Mercat en un calorós dia de sardanes interpretades per les cobles Ciutat de Girona, Joveníbula de Sabadell i Marinada. Les estrenes es varen repetir una en sessió de matí i l'altra de tarda. Comencem amb la matinal degut al recordat Siegfried Galvany, una d'aquelles per a piano que va trobar la seva filla Gemma fent endreça, algunes amb títol i que han estat instrumentades per a cobla per Jordi Molina. Sabem que de tant en tant algunes continuaran sortint a la llum, com aquesta, titulada 40 entre muntanyes, que va estrenar a la cobla Ciutat de Girona i que escoltarem en una gravació de la dansa catalana. 40 entre muntanyes, Siegfried Galvany.

Escoltàvem la sardana de Siegfried Galvany, instrumentada per Jordi Molina, titulada 40 entre muntanyes, estrenada diumenge passat el 40è a plec de Ribes de Freser per la Copla Ciutat de Girona. I a la tarda tocava la segona, deguda a Carles Santiago, compositor que no es va voler perdre l'estrena de la seva sardana i que també escoltarem en una gravació de la dansa catalana. Porta per títol Sons del Pirineu i la presentava la Copla Jovenívola de Sabadell.

Aquesta era l'estrena de Carles Santiago, titulada Sons del Pirineu, interpretada per la Copla Jovenívola de Sabadell. Anem per la petició. Anem per un record a dues aficionades de Sant Feliu de Guíxols, que malauradament ens han deixat fa poc. Dues Rosers, Roser Vilà i Roser Gergai. Un bon amic seu ens ha demanat una sardana per recordar-les, i com que les dues coincidien amb el nom, hem pensat en la nostra Roser d'Enric Morera, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, a la memòria de Roser Vilà i Roser Gergai.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Acabem d'escoltar la nostra Roser d'Enric Morera, la interpretació de la principal de la Bisbal. Anem per la informació. Per avui dissabte. A 6:15 de la tarda, a Maçanet de la Selva, de festa major amb la Copla Meravella. Mitja hora més tard, a 6:00, a Sant Hilari Sacalm amb la principal de Banyoles. A 6:45 de la tarda, a Calella de Palafrugell amb la Copla Baix Empordà i a Ribes de Freser amb la Bisbal Jove. A 7:00 de la tarda, a Organyà, 28è, a Plec de la Sardana amb els Lluïsos Copla. A Sant Iscle de Vallalta, de festa major amb la Copla Canigó. A 8:00 del vespre, a Cunit, Copla Catània. A Salou, nits daurades amb la Copla Reu Jove. A les Borges Blanques, festa de Sant Salvador amb la Copla Tàrrega. A Calafell, amb la Copla Sant Jordi. A Escaldes en Gordany, amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Encara a 8:00 del vespre, a Palamós, festival amb so de Copla. Al Passeig del Mar, Transmediterrània Orquestra. A 8:45 del vespre, a Balaguer, amb la Copla Maricel. A 9:00 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Copla Principal d'Olot. A Malgrat de Mar, de festa major, amb les Coples Principal de Banyoles i Ciutat de Girona. A 9:45 de la nit, a Castelldans, amb la Copla Tàrrega. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla Mediterrània. I a Roses, amb la Copla Servianenca. Doncs fem una primera parada a Balaguer, a la ballada dels Anissets, que interpretarà la Copla Maricel, a 9:45 del vespre, a la plaça de Sant Salvador. Escoltarem la sardana que tancarà la ballada. La sardana de les noies de René Picamal amb la Copla Marinada.

Acabat d'escoltar la sardana de René Picamal titulada La sardana de les noies, interpretada per la cobla Marinada. Informació per diumenge. A les 12 del migdia, a les 4 de la tarda, Sant Feliu de Pallerols. Sisè aplec de la sardana de Vall d'Hostoles amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i Principal d'Olot. A l'una del migdia, a la Pobla de Cérvoles, de Festa Major amb la Bellpuigcobla, a Ciutadilla, de Festa Major amb la Vents de Riella, a Esterri d'Àneu, de Festa Major amb la Jovenívola de Gramunt. A 6:15 de la tarda, a Castelló d'Empúries, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Bescanó, de Festa Major amb la Cobla Meravella. A Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, amb la Cobla Foment del Montgrí. A 6:45 de la tarda, Sant Climent de Llobregat, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A Riells del Fai, de Festa Major amb la Cobla Nova Blanes. A Olost, de Festa Major amb la Cobla Canigó. Per la 7, al Vendrell, amb la Cobla Marinada. I a Mollà, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A 8:15 del vespre. A Sant Pol de Mar, amb la Cobla Mediterrània. A la Seu d'Urgell, amb la Bellpuigcobla. A Cervera, amb la Cobla Aires de la Terra. A Blanes, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Pineta de Mar, amb la Cobla Xaloc. A Castelldefels, amb la Cobla Baix Llobregat. A Calella, al Passeig de Manuel Puigbert, amb la Cobla Sant Jordi. I per les 8 del vespre, doncs, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cobla D de Dones. I a Gramunt, amb la Cobla Lluïssos. I a Premià de Dalt, amb la Cobla Maricel. I acabarem a les 10 de la nit a Sant Antoni de Calonge, amb la Cobla Foment del Montgrí. I a Llançà, concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla Ciutat de Girona. T'esperarem ara al 6è aplec de la Vall d'Hostoles, que celebrarà Sant Feliu de Pallerols, per escoltar la sardana de conjunt que any rere any es va consolidant en aquest aplec. Colla Arrels de Catalunya, de Joan Callís, amb la Cobla Marinada.

Colla Arrels de Catalunya de Joan Callí se'ns oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Anem per dilluns. A 11:45 del matí a Sant Feliu de Buixalleu, a Gaserans, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A 12:00 del migdia, a Das, de Festa Major amb el Foment del Montgrí. A 12:45 del migdia, a Botarell, de Festa Major amb la Rau Jove. A 1:00, a Gratallops, de Festa Major amb la Mirafont. I a Llorenç del Penedès, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A 13:45 de la tarda, a Preixana, de Festa Major amb la Copla Aires de la Terra. A 17:45 de la tarda, a Massanet de la Selva, de Festa Major amb la Copla Salvatana. A 17:45 de la tarda, a Villalba dels Arcs, de Festa Major amb la Copla Mirafont. A 7:00, a Sant Llorenç Savall, amb la Copla La Nova Vallès. A 9:00 del vespre, a Perpinyà, amb la Mil·lenària. I a 10:00 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 12:00 del migdia, a Das, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A 6:00 de la tarda, a Santa Susana, de Festa Major amb la Copla Montgrins. I a Molló, amb la Principal de Banyoles. A 7:00 de la tarda, a Sant Llorenç d'Hortons, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llafranc, amb la Flama de Farners. A 19:45 del vespre, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la Vila de la Jonquera. I a 10:00 de la nit, a Puigcerdà, amb la Copla Berga Jove. I per dimecres, 12 d'agost, a 19:45 de la tarda, a Ceba, amb la Copla La Principal de la Bisbal, també de Festa Major. A 21:45 del vespre, a Hostalric, amb la Copla Baix Empordà. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Vila de la Jonquera. A 10:00 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Marinada. A l'Escala, a la plaça de l'Univers, amb la Copla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs repassant els programes de les ballades que ens han arribat, comprovem que hi ha una sardana relativament nova que ens repeteix i que es continua interpretant. Per exemple, l'interpretarà la Principal de la Bisbal dilluns a la Festa Major de Llorenç del Penedès. Maria Rosa, d'Enric Ortí.

Era la cobla mediterrània des de la final de la sardana de l'any de que ens interpretava la sardana Maria Rosa d'Enric Ortí. Anem per la resta de la informació. Passem a dijous. A les 6 de la tarda a Cardedeu, de festa major a la plaça de l'Església amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda a Organyà, de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Colera, amb el Foment del Montgrí. A 9:45 del vespre a Mer, 44è a plec de la Sardana, amb les cobles Bisbal Jove i Flama de Farners, a Banyuls de la Marenda amb la Tres Vents. I per les 10 de la nit a Calonja, amb la cobla Foment del Montgrí, a Pals, amb els Rossinyolets, a Llançà, amb la Baix Empordà, a Vilassar de Mar, amb les cobles Ciutat de Terrassa i a Peralada, amb la cobla La Principal de Peralada. I per divendres, sardanes a les 5 de la tarda a Ribes de Freser, 38a trobada sardanista del Ripollàs amb les cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda a Maials, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7, a Torregrossa, de festa major amb l'11 de setembre. A 7:45 del vespre, a Torroella de Montgrí, de festa major a la plaça de la Vila amb la cobla Principal de Cassà. A les 9 del vespre, a Juneda, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Olot, a Sardagost, amb la cobla Flama de Farners. A 9:45 del vespre, a Banyoles, festes d'agost amb la Principal de Banyoles. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Mediterrània. A les 10 de la nit a Alp, amb la cobla Berga Jove, a Guimarà, amb la cobla Vents de Riella, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Maricel, i a Figueres, amb la cobla Vila de la Jonquera. I acabarem un 1:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt de l'aplec nocturn de Mer. Evidentment, a Mer, aplec nocturn de Francesc Camps amb la cobla Ciutat de Girona. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Plajant. Cuplajant, amb Caral Pedemonte.
1: Palamós celebra la desena edició de l'Amsó de Cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cobla, ja ens ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Cobla. Palamós celebra la desena edició del festival amb so de Cobla. Repassem la programació al Coblejant. Aquest és el programa 499 i tenim més titulars. Amer potencia el seu aplec nocturn aquest 2026 amb una doble audició de dues cobles. Tot i així, encara no entra la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, igual que Palamós i la Canya. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que passa al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Palamós, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
2: Aquesta setmana arriba el festival amb so de copla edició número 10 a Palamós i la programació d'aquest any ja ha començat amb 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen, com la copla amb so de dona i talent local amb el cantant líric palamosí Guillem Batllori, que fa un recital acompanyat per la Principal de Llobregat. També hi haurà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen el cartell d'aquesta edició d'aniversari rodó. Anem a repassar aquestes propostes. La programació ha arrencat aquest dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb el concert de la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assum. La formació reuneix sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig i també la Principal de la Bisbal, i veus com Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda o Samantha incorpora un mapping i il·luminació escènica. De fet, aquesta orquestra que integra la Principal de la Bisbal cada any, doncs, estrena un nou projecte a l'Auditori de Girona, i aquesta vegada és la primera vegada que aquesta producció, doncs, es porta a l'AMSO de Copla. Per què? Doncs perquè integra la Copla de la Principal de la Bisbal. Anem a escoltar un d'aquests temes. És Vestida de nit, amb la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya, amb la veu de Mariona Escoda, un tema de Sílvia Pérez Cruz, i està en el disc Mare Mundi, Tribut al Mar. L'escoltem.

0: Aquest dijous hi ha dues cites a les 7 als Països Catalans, al Parc dels Països Catalans hi ha el concert Cobla amb so de dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Bizantini. I també a les 10 de la nit de dijous, la proposta del palamusi Guillem Batllori, la principal de Llobregat, en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la cobla. Anem a escoltar com sona la veu de Guillem Batllori amb Non più andrai, que és un dels fragments de les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. L'enregistrament és del 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, acompanyat Guillem Batllori per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'escoltem.
1: Che non vino come cangia in un punto

quel cappello, quel cappello.

Això era Non più andrai, de Les noces de Figaro, la veu de Guillem Batllori. En aquesta producció, Guillem Batllori, palamosí, actua amb l'acompanyament de la cobla per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incorporazione d'Ipopea de Monteverdi i ha tornat en altres ocasions a la Casa Gran per interpretar, per exemple, Lohengrin de Wagner o West Side Story. I aquest 2026, La Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a Les noces de Figaro, ara ho veiem, a la Fundació Òpera Catalunya a Sabadell. Entre els seus compromisos més recents també destaquen doncs el Requiem de Brahms a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. I divendres a les 7 de la tarda també al Parc dels Països Catalans el festival programa el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional. El grup presentarà una col·laboració especial amb el tenora Quirze Egea i arranjaments d'Arnau Tordera per ell, perquè dins del grup hi ha diferents instruments perquè soni amb so de cobla, també hi ha d'haver la tenora, i en aquest cas serà la de Quirze Egea. Anem a escoltar un tema de Filomena. És el seu senzill. Filomena es titula també.

I bé, la jornada de divendres continua a la plaça Josep Sarquella amb la producció Obeses i la copla Berga Jove, col·laborant amb el darrer disc d'Obeses, la i el cor, que també vam veure. Doncs a la plaça Major de Vic a principis de juliol per la seva festa major. La banda osonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta aquest nou treball, L'Ai al cor, Diàstola, amb què tancarà el projecte discogràfic iniciat el 2024. Escoltem un dels temes de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i la Copla Berga Jove, es titula Guapo.

0: gracias, guapísimas.
1: I dimecres 5 d'agost també hi ha el tradicional memorial Ricard Viladasau, concert a dues coples amb la copla La Principal de la Bisbal i els Mongrins, on s'interpreten grans sardanes com la que van interpretar ara fa un parell d'anys quan va deixar d'estar prohibida ser roncadora de Ricard Viladasau, una obligada de tenora que fins llavors va estar prohibida, ara ja no ho està. Per tant, escoltem-la en la gravació de La Principal de la Bisbal en el disc Viladasau per Viladasau. És una sardana de 1960.

Això era Sa roncadora, de Ricard Viladesau. I el darrer dia del festival, diumenge, hi haurà programada la Transmediterrània Orquestra, que és una orquestra de música balcànica que també integra alguns dels instruments de la cobla, com la tenora o la trompeta. Aquest és un projecte dels molts que ha iniciat el blanenc Xavi Pendón, com, recordem-ho, els Biflats, que van treure dos discos ja fa uns anys i que també van ser programats a l'Amsó de Cobla, o el Cat Klemzer Trio, que també n'hem parlat aquí, el coblegen en diverses ocasions. Mentre esperem aquesta nova proposta, que ja s'ha estrenat a Banyoles, a l'Etno Catalonia o també a la Festa Major de Blanes, escoltem un dels temes de Cat Klemzer Trio, Tumba la Laica. Escoltem-lo i tanquem així aquest Obrim el Taló de l'Amsó de Cobla.

0: destí. Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Agenda llarga d'agost, la comencem a dimarts 11 d'agost a les 6 de la tarda perquè hi ha ballada a Molló, la principal de Banyoles. També a les 7 de la tarda a Llafranc hi haurà la Flama de Farners i a les 9 de la nit a Sureda hi haurà la Copla als Casanovas. Dimarts que ve a les 10 també a Puigcerdà hi haurà la Berga Jove i passem a dimecres. Perquè el dia 12 d'agost a 2 de 7 a Ceba hi haurà la principal de la Bisbal amb una ballada. També a 2 de 10 a Hostalric hi haurà la Baja Empordà i a 2 de 10 a Palamós hi haurà la Vila de la Jonquera. A la mateixa hora a Calaf hi haurà una ballada de música enregistrada, atenció. I també a les 10 de la nit a Castelló d'Empúries hi haurà la Marinada. Dimecres que ve també a l'Escala hi haurà la Foment del Montgrí i a Tossa de Mar a les 10 hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous 13 d'agost. Perquè a 2 de 7 a Organyà hi haurà la principal de la Bisbal, a 2 de 10 a Banyuls hi haurà la Tres Vents i també a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A les 10 també a Pals hi haurà la Rossinyolet i a la mateixa hora Peralada hi haurà també una ballada de sardanes que no especifica la copla. Dijous que ve, 13 d'agost, també a Llançà hi haurà la Baja Empordà a les 10 de la nit i a la mateixa hora Vilassar de Mar hi haurà la Ciutat de Terrassa. Passem a divendres. Divendres 14 d'agost, vigília de festiu a les 5 de la tarda, 38a trobada de sardanista del Ripollès a Ribes de Freser amb les coples, la principal de Llobregat i la Ciutat de Girona. Divendres que ve també a les 6, ballada de festa major amb els Montgrins a Maials i a les 7 de divendres que ve a Torregrossa hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, és festa major també a 2 de 8, festa major a Torroella de Montgrí amb una ballada amb la principal de Castà i a les 9 del vespre a Juneda hi haurà la Juvenívola de Gramunt. A la mateixa hora a Argelers hi haurà una ballada amb la nova germanó i divendres que ve a les 9 del vespre a Olot hi haurà el Sard d'Agost amb la Flama de Fa. A 2 de 10 de divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Mediterrània i a les 10 a Alp hi haurà la Berga Jove. A la mateixa hora, l'avenç de Riella doncs serà a Cervera i divendres que ve, a les 10 de la nit, la Maricel serà a Vilafranca del Penedès. A la mateixa hora, a Figueres, hi haurà la Vila de la Jonquera i a un quart d'11 de la nit a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Marinada. Passem a dissabte. Dissabte 15 d'agost a les 12, ballada Sant Boi de Lluçanès amb la Canigó. A les 12, ballada amb la principal de Caixa Santa Cristina d'Aro. A la 1, festa major d'Alla i Isòbul amb una ballada amb la Ciutat de Manresa. I a la 1, festa major del Soleràs amb la Vents de Riella. A la 1, també a Llimiana hi haurà la Copla Tàrrega. I a 2:15 i a les 7 de la tarda, ballades de festa major amb la Marinada Ribes de Freser. També diríeu, sabte que ve 15 d'agost, festa major a Passanant i Belltall amb la principal de Tarragona i a les 6 a plec de Can Moi a Camprodon amb la Vila d'Olesa. També dissabte que ve 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a la Bisbal d'Empordà hi haurà un concert de cobla de festa major amb la principal del Llobregat. També dissabte que ve cicle d'estiu a Solsona amb la Juvenívola Ciutat de Solsona a les 7 de la tarda i a la mateixa hora a Badalona hi haurà la Copla Sabadell. També 2 de 8 a Platja d'Aro hi haurà la principal de Castà i a la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Flama de Farners, que és festa major. També és la festa major d'Arbreca, hi haurà la Copla 11 de setembre i a les 8 a Tarragona és Sant Magí, per tant, ballada amb la Cossetània. També dissabte que ve 15 d'agost a les 8 a Andorra la Vella hi haurà una ballada amb la Moreneta i a Olot a les 9 de la nit hi haurà la principal de Castà. Dissabte també a les 10 de la nit a Lloret hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a la mateixa hora a les Roses hi haurà la principal d'Olot. També a les 10 a Sitges hi haurà la Maricel i a la Bisbal d'Empordà a 2:15 hi haurà ballada de festa major amb la principal del Llobregat. Passem a diumenge 16 d'agost perquè hi ha el 38è aplec de la Sardana de Sant Hilari Sacalma, 2:11 i a 2 de 5 amb les cobles Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la principal de Caçà i a les 12, festa major de Santa Maria de Montmagastrell a Tàrrega amb la cobla Tàrrega. També a les 6 de la tarda, Festa Major de la Bisbal Empordà, amb una doble ballada amb la Bisbal Jove i la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. I també diumenge 16 d'agost a les 6 de la tarda, ballada amb la Juvenívola de Sabadell a Mollet del Vallès. També a les 6, ballada amb la Vila de la Jonquera a Camprodon, a la mateixa hora a Ribes de Freser hi haurà la Marinada, i al Vendrell a les 7 hi haurà la Bellpuig Cobla. A les 7 a Mollà hi haurà la Sabadell, i a 2 de 8 a Sant Pol hi haurà la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenívola de Gramunt, i a Cervera hi haurà la Nova Vallès. A Blanes, a 2 de 8, hi haurà la Principal de Banyoles, i a Pineda de Mar hi haurà la Ciutat de Cornellà. A 2 quarts de 8, a Calella, hi haurà la Cobla Reus Jove. I també el 16 d'agost a les 8 hi haurà a Flix la Mirant Font. També el 16 d'agost a Palamós hi haurà la Maricel, i a les 8 del vespre a Mollet del Vallès hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A les 8 de diumenge que ve també l'Avenç de Riella serà a Gramunt, i a les 8 hi ha les festes d'estiu de Calafell amb una ballada amb la Cobla Contemporània. També a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Flama de Farners, a les... i passem a dilluns. 17 d'agost, perquè a les 12 hi ha Festa Major a Torrelavit amb la Principal del Llobregat, i a 2 de 5 de la tarda ballada a l'Esquirol amb la Canigó. També a les 5, 70è plec de la Sardana de Gràcia amb les Cobles Juvenívola de Sabadell Sant Jordi i Mediterrani a la plaça d'en Joanic, i també a 2 de 6 Festa Major a la Bisbal d'Empordà amb una ballada amb la Bisbal Jove. També dilluns que ve, 17 d'agost, hi haurà a les 19:30, dos quarts de 8, a Alcanar, ballada de Festa Major amb la Reus Jove, i a la mateixa hora ballada de Festa Major a Mollet del Vallès amb la Ciutat de Terrassa. També a les 9 de dilluns que ve, ballada amb la Nova Germanor a Perpinyà, i també ballada Santa Coloma de Farners a les 10 de la nit amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem doncs el 44è aplec de la Sardana de Mer, l'aplec nocturn que arriba dijous 13 d'agost en plena Festa Major de Mer, amb dues cobles, i és que la localitat, juntament amb l'entitat sardanista i l'Ajuntament, han volgut potenciar el seu aplec nocturn amb dues cobles, la Bisbal Jove i la Flama de Farners. Tot i així, encara no aconsegueixen entrar dins de la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, que són tres cobles intercalades almenys en una de les seves sessions. No és el cas, per tant no hi entren, però han potenciat aquest aplec. Mentre esperem, escoltem Amer, aplec nocturn de Francesc Camps, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, i la podem trobar en el disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació d'aplecs sardanistes de les comarques gironines 1968-1993, compacte 1. És una sardana de 1990. L'escoltem per tancar l'agenda.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamote Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant enlaire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, en el seu moment amb les melodies de les àries de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: ara tot d'una la tenora ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar. Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Bé, nosaltres tanquem edició entrant aquest mes d'agost i per això escoltem Agustenca d'Agustí Borgunyó, una sardana de 1955 que guanyava el segon premi ja desaparegut S'Agaró. L'escoltem aquí al Cublejant. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres, del cant de la sirena.
0: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
2: Bon vespre, sóc Toni López, som a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, també ens podeu seguir per radiotordera.cat. Aquesta és l'emissora que t'escolta i avui tenim un programa farcit d'havaneres i bones cançons catalanes. Comencem amb el grup Terra i Mar, amb Blanes sa Palomera.

Continuem amb una altra manera que es refereix a un indret molt estimat per als turistes, un indret de la costa de Tarragona que es diu Salou.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Fem un canvi ja en aquest Cant de la Sirena, en aquesta segona part. Anem a escoltar un tema que és tot una versió i tot un himne d'un indret com és el Mediterrani. Ell és Joan Manuel Serrat i això és El Mediterrani.

0: Nosaltres ens reconeixem com a homes i dones del Mediterrani, però també ens reconeixem com a membres d'un país petit. Vaig a buscar la cançó un momentet, ta-ta-ta, País Petit, de Lluís Jach.
1: El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir

na mozquem en prenya. Els cotxes van passant.

0: aç fırtına.
1: Una cançó que ha marcat tota una època. Carla Sabater, que ella ha batut per un mal de cor, se li va trencar el cor en un concert, i nosaltres que marxem ja amb un altre tema que és molt, molt creatiu. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les zones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, a Veneres, a Ràdio Tordera.
1: Es queda plena.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine a aquest.
4: Després d'aquest bloc publicitari, si no ha vingut, entrem i ja està.
3: Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-1300278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Molt bon dia, amics oïdors de Ràdio Tordera. Comencem el Matí de Sardanes, un 9 d'agost del 2026, amb en Salvador Román. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia a l'audiència, bon dia, Nuri.
0: I una servidora. Doncs bé, aquest Matí de Sardanes, que és des d'ara i fins a les 12 del migdia, on podrem atendre les trucades en el 937642893, per si doncs voleu fer alguna dedicatòria amb aquestes sardanes que tenim aquí a punt, que ho direm de seguida. Però també hem de saludar la policia municipal, els restauradors, el mercat, aquest mercat que va una mica coix a l'agost, també a tots els geriàtics de Tordera, Tom Can Conte i a l'Albert, i els botiguers, aquests botiguers que també doncs que facin calaix avui. I també us hem de dir que el nostre patrocinador, perquè cap allà a 3:15 fem aquest bal per un vermut aquí a Cal Terrassà, aquí a la placeta aquesta, on aquesta hora s'hi ha estat tan i tan bé, i quasi gairebé sempre, perquè aquest carrer que puja, que hi ha un aire que almenys dona gust, Salvador?
1: Sí, que passa que amb aquest temps que fa, hi ha poques parades, la gent hi va, sí, una mica cansina.
0: És el que volíem comentar, perquè la calor mata tothom, sí, joves i grans, i anem una mica més lents, i una mica i la gent aprofita també per fer vacances.
1: Ai, aquesta calor. Vaig, sí, conèixer uns pagesos que, quan venia aquest temps, deien: ostres, ja surt el matafesol.
0: Ah, és clar.
1: El sol.
0: El sol. Sí, sí, sí, s'ha d'anar molt en compte amb les viandes, tenir-les regades suficientment i ben cuidades, perquè si no, amb aquest sol, el sol ho crema. Mm-hmm. Val, el sol ho crema. Si està ben cuidat, no, per això, perquè nosaltres aquí, els pagesos de Tordera, en sabem, o en saben, Vull dir que el fesol menut, el del ganxet, totes aquestes viandes que abans en sortien moltes més i ara no tantes,
1: no tot
0: és una
1: recula.
0: Llàstima, tot recula, tot va enrere, sí, sí. Doncs bé, amics, no sé si tenim alguna trucada, Salvador.
1: Primer hem de dir a la llista de sardanes.
0: Ai, és veritat, i perdoneu, que ja estava una mica despistadeta. Doncs bé, tenim aquestes sardanes. Vols començar tu, Salvador?
1: Bé, si diem que aquell rossinyol, que és de Ricard Viladesau.
0: Doncs bé, un present per tu, Carles, de Joan Jordi Baumala.
1: Badia de Palamós, amb Martirià Font.
0: Camí de la Masia, de l'avi Xaixo.
1: D'intent d'un llarg camí, del Carles Rovira i Reixac.
0: Dolç d'afecte, de Manel Saderra.
1: Dos canaris, d'en Jordi León.
0: Els cosinets, de Josep Antoni López.
1: El Quimet de Cal Alguer, d'en Joan Roura.
0: Maria, de Vicenç Bou.
1: Per la llibertat, de Xavier Forcada.
0: Platja del Castell, de Pere Mercader.
1: Pro al vent, Jaume Boix.
0: Pètals de Grandalla, de Josep Cassú.
1: Quimeta Bonica, Josep Saderra.
0: Renyines d'Enamorats, de Josep Blanc.
1: Romesco Colomí, Joan Lázaro.
0: Sardanes a Sant Marçal, Ventura Tort.
1: Sol de Banyuls, en Conrad Saló.
0: Som-hi, ballem-la, de Francesc Mas i Ros.
1: I les cantades, comencem amb el doctor Bartomeu, de canta Ramon Calduc.
0: Els anys ja han passat volant, de Jordi Cordon.
1: Girona Aimada, grup Terra Endins.
0: Ja sóc aquí, de Silma.
1: La Roca del Cargol, Orfeo Laudate.
0: Avui he tornat, de Pere Bergañón.
1: Doncs bé.
0: I ja sabeu que doncs cap al final posem la Santa Espina, dedicada a tot Catalunya, a tot Tordera i a tots els torderencs també, i els que ens estan escoltant.
1: Podem atendre?
0: Podem atendre una trucada, serà la primera del dia. Hola, bon dia.
2: Bon dia, companys de Ràdio Tordera.
1: Caram, quina Quimeta.
0: Hola, cosineta, com estem?
2: Bé.
0: Estem bé.
2: Aquí, sentada, escoltant les sardanes.
0: Quina
2: tal... Si no escolto sardanes, per mi no és diumenge.
0: Veus que bé, molt bé, molt bé.
2: Sí, bé, Nuri, bé, no pateixis.
0: Molt bé.
2: Cada dia faig un pas de puça. Què et sembla?
0: Déu-n'hi-do el que salten, les puces.
2: Sí.
0: Que si et descuides, ara bé, ja no n'hi ha, però abans...
2: No, única cosa que m'enganya, sí, és a la vista.
0: Sí, és clar.
2: A la vista. Algú tinc que tenir. Jo estic contenta l'edat que tinc, Gràcies a Déu no tinc cap mal. Sí, la velledat, bueno, sí, algo t'he de tenir.
0: Alguna cosa s'ha de tenir, eh? I tant que sí.
2: Que te faig a la vida normal. Medicació no em prenc. Què vull més?
0: I tant, Quimeta.
2: Saps que vull tranquil·litat i bon aliment.
0: I tant que sí. M'has de dir, Quimeta, la sardana que vols.
2: Ai.
0: Perquè n'hi ha una que diu... N'hi ha una, Quimeta, que diu Quimeta bonica.
2: Sí. No sé si som bonica o no sé com són. Bueno, si tenim salut, és el més maca, eh? Tenir salut i no prenc medicació, l'edat que tinc puc estar contenta. És un regal molt maco que tinc. Bueno, posem... Quimeta bonica.
0: Sí, posem aquesta. Doncs, a veure com sonarà, no ho sé, jo m'ha...
2: No ho sé, me fa gràcia. Escolta'm, jo voldria... vull dedicar una mare i filla que fan sant i cumpleanys. No sé quina sardana que... Bueno, com que tenim amistat, posarem la Quimeta bonica.
0: Molt bé.
2: I per cantada... Ai, ja sóc aquí.
0: Sí, vale.
2: Eh, que hi és?
0: Sí, ja sóc aquí, sí, sí.
2: Sí, és molt maco, m'agrada molt. Ah. Bueno, mira, primer de tot, el dia 10, Sant Llorenç, la festa major de Maçanet de la Selva. Jo una d'aquestes la dedico a en Llorenç Roig Turón. Per ell, que passi un dia molt feliç, me l'acompanyia la seva senyora, la Dolors, i tota la família. Felicitats, Llorenç. Llavors, hi ha la Susana, que fa el dia 11, si no m'equivoco, és el seu sant. El dia 13... és compleanys de la Paquita, la Paquita Serra. Bueno, no, Albertí. Per ella, bueno, hi ha molts sants i no cabria mai. Eh?
0: Molt bé.
2: Tothom que escolta Ràdio Tordera, i com de Tordera, fora de Tordera, vosaltres que tingueu un bon programa, un bon diumenge per tothom. I tothom aquest que truquen cada diumenge, també una d'aquestes van per ells, eh?
0: Molt bé, Quimeta.
2: Bueno,
0: moltes gràcies per trucar.
2: Un bon diumenge, gràcies a vosaltres d'escoltar.
0: Vale.
2: I passem un bon diumenge, una bona bona setmana, eh?
0: Molt bé,
1: molt bé, Quimeta. Bon dia.
0: Val, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Hola, Adela.
3: L'Adela Batiera, a la ràdio que s'escolta.
0: Sí, sí, ràdio i tant
3: Tordera.
0: Que sí. La ràdio, bueno, que s'escolta.
3: Ja
0: a veure.
3: Sí. Amb el meu home jo li dedico dos afectes al Josep Saderra.
0: Molt bé.
3: I ell, per mi... un present per tu, Carles. Al revés, ho he dit al revés. Aquesta pel Carles i dolç, d'afecte per mi, del Josep Saderra. I el present per tu, Carles, del Joan Jordi Veumala.
0: Molt bé. Vale? Molt bé.
3: Llavors hem de mirar tots a veure si veiem a l'eclipse, eh?
0: Ah, a mi no me fa pas massa il·lusió, eh?
3: Home, doncs pues bueno, com que això no ens sortirà mai més.
0: No, perquè diu que TV3 ja ho emetrà en directe i ja no caldrà, eh? No caldrà anar amb una muntanya molt alta i des d'allà amb les ulleres aquestes.
3: Dediqueu-vos una sardana a la que més us agradi, que us la dediquem nosaltres per vosaltres. Ahir me'n van estrenar una.
0: Ah, molt bé.
3: Ahir me'n van estrenar una a Vilafranca del Penedès, de la Laura Segalà, que és la filla de l'Heribert Segalà, que també feia sardana.
1: Aquest matrimoni està molt endinsat dins d'aquest món, eh? Les coneix...
3: Sí, bueno, mirem de fer el que podem, perquè jo he ballat molt i aquí a Olot anava també a sardanes i tal, però ara estic bastant xafada dels genolls i faig molts ratos amb una cadira de rodes.
0: Sí, esclar.
3: I que també és ben penós.
0: Mira,
3: bueno,
0: hem
3: ballat tot el que hem pogut i més.
0: I tant, hem d'acollir el que ve, ja. Sempre.
3: Bueno, ara ja escoltem, que ja també és molt, molt interessant.
0: I tant que sí, Adela. Sí. Molt bé, moltes gràcies per trucar.
1: Bon dia.
3: Adéu.
0: Adéu, bon dia. I hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem? Ah, sí. Amb
1: Joan.
0: Amb en Joan. Amb en Joan, Xapallí.
4: Sí.
0: Sí, Joan. Què diu en Joan?
4: Mira, vull... una de marrós, hi és?
0: Sí, sí, i tant. Tenim d'en marrós per aquí... Jo l'he... Ah, sí. Tenim... Som-hi, ballem-la.
4: Aquesta mateixa.
0: Aquesta mateixa? Molt bé, doncs. Apa, a qui la dediques, aquesta, Joan?
4: Aquesta, tota la família Alto Carferrera. Uh-huh. I una cantada.
0: Les cantades. El doctor Bartomeu, Els anys han passat volant, Girona Aimada, La roca del carrer...
4: Sí, Girona Aimada.
0: Girona Aimada. Doncs molt bé.
4: I aquesta la dedico a tota la meva família, la Quimeta Puig, Antoni Cuenca, a vosaltres dos, en Salvador i tu, Nuri, que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Joan.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia, adéu. Hola, bon dia. Hola.
5: Hola, Núria.
0: Hola, Marc, què tal?
5: I hola, Salvador, guapo.
1: Bon dia, Marc.
5: Hola. No diga, ¿me puede poner la primera y la segunda?
0: La primera y la segunda cantada o sense cantar?
5: No, sin cantar.
0: La primera és aquell rossinyol i la segona és un present per tu, Carles.
5: Vale. Y luego la Santa Epina también.
0: Vale, vale, doncs...
5: Que te la dedico al Peda, que hoy es cumpleaños del Peda del autobús, a la Benita, a Luis P, a Toni López, a la mamá y al papá, a la Aitana Bomatí, a la Olivedad, i a ti i a Salvador.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies, Marc.
5: Vale.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Bon dia.
5: Vale, adéu.
1: Adéu.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Quima, com estem?
6: Bé, molt bé, molta calor, però què en diem de la calor? Si hem de passar igual?
0: Sí, l'hem de passar bé. Com puguem.
6: Sí, mira, jo vull dir aquesta sardana, la Quimeta bonica. M'ha fet gràcia com la Quimeta.
0: Sí, sí, eh? La Quimeta aquesta, la Quimeta bonica.
6: Sí.
0: Molt bé.
6: I la dedico a la Quimeta Puig i la Quimeta Costa, d'aquest programa que es truquen sempre. I, bueno, jo me sento identificada en tots aquests noms. En Quimeta, Joaquima, Quima i Quimi. I me diuen tots aquests noms i jo me sento molt bé.
0: Esclar que sí, la Quima.
6: I m'ha fet molta gràcia perquè Quimeta bonica. Doncs bueno, per tots vosaltres també i per tothom que escolti el programa, que tingueu un bon dia.
1: Gràcies.
0: Molt bé, adéu, bon dia. Doncs a veure, nosaltres ara tenim un moment de relax, doncs ara posarem aquesta Quimeta bonica que ens l'ha demanat la Quimeta Puig i ara també la Quima de Canet. Endavant, Salvador.
1: Bé, doncs anirem per la Quimeta bonica.

0: Sí, sí, com deies, és bonica, eh?
1: És bonica, aquesta sardana, molt
0: sí,
1: maca, eh?
0: Sí, sí, està ben acertada la Quimeta i la Quima.
1: La Quima,
0: estaran
1: sí.
0: Ben contentes.
1: I tant. Doncs bé, a veure, tenim trucada. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Amb la Vicenta
2: de Blanes.
1: La Vicenta sí. De Blanes, molt bé, Vicenta. Doncs bueno. A veure, què em diu la Vicenta avui?
2: Mira, no me'n recordo gaire de les que heu dit, però de la de Banyuls sí que me'n recordo. Poseu-me aquesta de Banyuls.
1: De Banyuls. A veure, que busquem la de Banyuls per aquí. Salvador, Ah, sí, Sol de Banyuls, eh?
2: Vale, doncs posem, a veure si serà maca com aquesta que acabeu de posar.
1: Molt maca aquesta, sí, sí.
2: Sí, sí, de veritat que sí.
1: Bueno, doncs ho provarem. A qui la dedica, Vicenta?
2: Mira, la dedico per tota la família, per tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i en Pere, la Rosa Timàs, la Montse Moreno, i tothom qui escolti el programa. Les Maries ja els felicitarem diumenge, no? Perquè aquesta setmana serà sí. Santa Maria, però és el dissabte dia 5, llavors ja els felicitarem pel diumenge.
1: Clar que sí.
0: Avui és una santa... A veure, Nuri, si tu...
2: Quina santa és avui?
0: Santa Teresa Beneta.
2: No, aquesta no...
0: Que és una mica estranya, perquè Santa Teresa se celebra...
2: El setembre,
1: 15, no?
2: De d'octubre.
1: D'octubre.
2: 15 d'octubre, eh?
1: 15 d'octubre, Santa Teresa.
0: Sí, doncs sí. Deu ser una Teresa de segon ordre.
1: Podria ser.
2: Bueno, com que n'hi han de sants, n'hi han molts cada dia, però bueno, si hi ha algú que el feliciti, felicitats.
1: I tant que sí. Molt bé, Vicenta, doncs.
2: Pues, molt bé, macos.
1: Merci per trucar i moltes salutacions.
2: Pues vinga, una abraçada per vosaltres.
0: Bon dia, gràcies.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Teresa?
0: La Teresa?
1: Sí, Salvador. Teresa Buixeda.
0: La Teresa sí. Buixeda. Doncs a
1: no
0: veure...
1: No he sentit les sardanes encara. Si me'n voleu dir alguna...
0: Sí, dona, te diem unes quantes. Mira,
1: sí.
0: Badia de Palamós, camí de la Masia, dintell d'un llarg camí, dos canaris...
1: Els... Aquesta.
0: Dos canaris?
1: Aquesta.
0: Doncs,
1: dos canaris.
0: Aquests dos canaris.
1: Sí. Bueno, la dedico a l'home, als meus fills, als meves joves, als meus nets, a la Vicenta Roberta, la germana Paquita, en Didet, la Roser, la Maria i en Miquel, i la Salvadora.
0: Molt bé.
1: I per vosaltres també.
2: Molt bé, Teresa.
0: Molt bé.
2: Com
0: molt
2: tens
0: bé,
2: la Salvador. Piscina?
1: Molt bé.
2: Està calenta?
1: Estupenda, està. Aquesta nit el meu home, com que no podia dormir de calor, s'ha aixecat i s'ha d'anar cap allà dintre.
2: Carai, quina sort. Que bé, eh?
0: I tant. Sí,
1: I diu, sí. Surto nou, dic, com una m'estranya.
0: Sí.
2: Molt bé, bueno, molt bé, vale. Teresa. Bon dia.
1: Bon diumenge. Vinga, adiós.
0: Adiós. I bé, que t'assembla si una altra sardana que posarem, doncs, per la Adela de Piera...
2: Sí.
0: Ens ha dit que volia aquest número 6 d'Ull d'Efecte, que era pel seu marit.
2: Don't.

0: Doncs bé, tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Benita.
2: És a mi?
0: Hola.
1: Sí.
0: Ai,
1: no.
0: Ai, va, hola, Benita.
2: Com que hi ha trucat, no pensava que era algú que t'havia trucat. Sí.
0: Benita, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com anem per aquí, Blanes? Bé, no?
2: Bueno, com més o menys com tothom.
0: Sí?
2: I ja fa mateix tothom.
0: I tant. Doncs bé, Benita, ens has de dir aquests llocs tan especials per anar a ballar aquestes sardanes, per anar-les a escoltar, aquests concerts, tot això que fa més, com es diu, més pàtria,
2: més
0: no?
2: Més festa.
0: Més festa, això mateix.
2: I més pàtria, sí, sobretot més pàtria.
0: Bueno, la pàtria nostra, la catalana,
2: la nostra.
0: Aquí estem per nosaltres. Els altres ja se'n cuidaran ells de cuidar-se. Nosaltres ens hem de cuidar nosaltres, perquè si no ningú ens cuidarà,
2: Exacte, és el que dius. Bueno, primer hem de passar nosaltres davant, després si queda temps per fer més.
0: Sí, sí, i el maig que ve tenim un compromís molt gran. A veure si pensem bé.
2: A veure.
0: Doncs bé, endavant, com vulguis.
2: Doncs mira, començarem avui per Sant Llorenç de la Muga, a la una i a 7:45 de la tarda, a la plaça de Carles Camps, a la una amb la principal de Banyoles i a les 7:45 amb la Cobla Baix Camp. A Castelló d'Empúries, a 6:45 de la tarda, a la plaça dels Homes, amb la principal de la Bisbal. És festa major tant en un pastor i com a l'altre. Rebost, a les 6 de la tarda, a Delfià, amb la principal de Banyoles. També és la festa major de Delfià. Bescanó, a les 6, en el pavelló, amb la Meravella. Vilamacolum, a 6:45, a la plaça de l'Església, amb la Bisbal Jove. Sant Climent de Llobregat, 6:45, a la plaça Lluís Companys, amb la Sabadell. Riells del Fai, 6:45, a la plaça Riells, amb la Nova Blanes, a Festa Major. Olost, 6:45, a la plaça de l'Església, amb la Canigó, també a Festa Major. Sant Pol, 7:45, a la plaça de la Punta, amb la Mediterrània. Blanes, 7:45, del Passeig de Mar, en el Banc dels Músics, amb la Vila de la Jonquera. Pineda, 7:45, a la plaça de les Mèlies, amb la Xaloc. Castelldefels, 7:45, a la plaça de l'Església, amb la Baix Llobregat. Palamós, a les 8, al Passeig de Mar, amb la Cobla de Dones. Premià de Dalt, a les 8, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la Maricel. Vilopriu, 9:45 de la nit, a la plaça Major, amb la principal de Banyoles. Calonge Sant Antoni, també a 9:45 a la plaça Catalunya amb la Foment del Montgrí. Després tenim a plecs. A Sant Feliu de Pallerols, a les 12 i a les 4 de la tarda, els arbres d'en Casals, el 6è plec de la Vall d'Hostoles. Amb les cobles Ciutat de Girona, principal de Llobregat i principal d'Olot. A Brunyola, 1:45 i 7:45 de la tarda, a Sant Romà, la plec de Sant Romà, amb la cobla La Moreneta. I també tenim un concert a Llançà, a les 10 de la nit, a la Casa de la Cultura, amb la Ciutat de Girona. És concert de sardanes i música de cobla. I ja passem el que hi haurà aquesta setmana. Demà dilluns, dia 10, a Sant Feliu de Guixilleu, a Gaserans, amb la principal de Porqueres. És festa major de Gaserans. Maçanet de la Selva, 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la Sala Batana, també festa major. Santa Coloma de Farners, a les 10 de la nit, a la plaça Farners, amb la Flama. El dimarts, dia 11, Santa Susana, a les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, amb la Montgrins. Dimecres, dia 12, Hostalric, a 9:45 de la nit, a Callensa, amb la Baix Empordà. A Tossa, a les 10 de la nit, en el passeig Mossèn Cinto Verdaguer, amb la Ciutat de Girona. Dijous, dia 13, a Mer, a 9:45 de la nit, a la plaça de la Vila, al 44è, a Plec, amb les cobles Bisbal Jove i Flama de Farners. Vilassar de Mar, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la Ciutat de Terrassa. Divendres, dia 14, a Banyoles, a 9:45 de la nit, a la plaça Major, amb la principal de Banyoles. Són les festes de l'agost. Premià de Mar, a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Mediterrània. I Sant Feliu de Guíxols, a 10:45 de la nit, al Passeig de Mar, amb la Marinada. I el dissabte, dia 15, a Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la Juvenil de Sabadell. I el diumenge ja direm totes les vegades que hi haurà, perquè no ens surten gaires I són molt lluny, les que diuen que vaig trobar són molt lluny, o sigui que haurem d'esperar la setmana que ve per dir-ho del diumenge que ve.
0: Més val també dir les de més a prop i llavors no hi ha...
2: Sí, exacte. Bueno, aquí de més a prop hi haurà com per tot això, Sant Pol, la Plana, Espinada, Calella,
0: sí.
2: I llavors ja direm les coples i el lloc sempre és el mateix i l'hora també.
0: Sí, sí, aquesta de Sant Feliu de Pallerols. Sant Feliu de Pallerols també recomana un ari, que és un poble molt pintorèstic i s'hi pot anar a caminar.
1: Sant Feliu de Buixalleu, no?
0: Buixalleu era?
1: Suposo.
2: No, de Pallerols.
1: Ah, de Pallerols?
0: Ha dit, sí. Sant Feliu de Pallerols, a vegades hi passem de passada, no? I és un poble molt pintoresc, hi passa una riera pel mig.
2: Oh, i allà que fa la plet, hi ha uns arbres, que això ha d'estar més vell de sota.
0: Sí, sí, sí, no, que és veritat. Bé, hi
2: ha
0: molts llocs...
2: És la carretera, es veuen?
0: Sí.
2: I s'ha d'estar molt vella.
0: Sí. Hi ha molts llocs per anar, eh, Verita? Molt, tant, molt bé, molt bé. Molt,
2: tenim uns raconets molt macos que no, molts ni els coneixem.
0: Sí, i tant, i tant. Doncs sí, a veure, ara després d'aquesta informació tan interessant, doncs ens diràs una sardana, bueno,
2: sí,
0: dues,
2: mira,
0: no?
2: Mira, n'hi ha una que es diu el Cim Rossinyol, heu dit el Cim Rossinyol?
0: Sí,
2: ho hem dit. Sembla que ha sigut la primera.
0: Ho hem dit, aquell Rossinyol.
2: Aquell Rossinyol, va.
0: Aquell Rossinyol.
2: Aquell Rossinyol. I llavors n'hi ha alguna d'en Lázaro?
0: Sí, sí, en tenim una d'en Lázaro que diu Romesco Colomí.
2: Vale, doncs aquesta de Romesco Colomí, aquesta per Lluís i l'altra per mi.
0: Molt bé, Benita.
2: La dediquem com sempre a tothom, especialment a Mar Mestre i amb la família, les amistats, l'Àngel, la Concepció de Sant Celoni, la Fina de Palafolls, la Consol, Xauvet, les Cacatues, la meva família...
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Vosaltres i per tothom que escolti, vaja.
1: Molt bé, Benita.
0: Molt bé, Mercès, per aquesta informació.
2: Passeu un bon diumenge i una bona setmana.
1: Vinga,
0: adéu.
2: Vinga, que vagi bé. Adéu a tothom, bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo, amb en Marc?
3: Ah, amb en Lluís Arrones.
0: En l'Enric, hola, Enric. L'Enric de Blanes.
3: Què tal?
0: Mira, estem aquí complementant aquestes trucades, eh? Quina sardana voldràs escoltar, tu, Enric?
3: Jo li dedico una sardana a tu i a en Juan Damaís, que sou els millors locutors.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, Enric.
0: Molt bé, Enric, moltes gràcies.
3: Primera, a vosaltres dos.
0: Vale.
3: Girona Marmora.
0: Sí? Girona
3: Marmora. Que aquí Blanes i Foix... Dic, no escolteu Ràdio Tordera? Dic, Ràdio Tordera és la millor.
0: I tant que
1: sí. Així m'agrada, Enric.
0: S'escolta des de Blanes fins a Breda, fins a tot arreu, i per internet està a tot el món, vaja.
1: Fins a Suïssa.
0: I tant. Doncs bé, quina sardana ha dit que no...
3: I tu és molt simpàtica, eh?
0: Moltes gràcies, Enric. Procurem... fer, doncs, que l'audiència doncs estigui a gust amb nosaltres i que escolteu aquesta...
3: I el Juan Damaís és molt simpàtic.
0: I tant que sí. Quina sardana vols escoltar, Enric?
3: Bueno, Girona m'enamora?
0: No, Girona Aimada tenim.
3: Aquesta.
0: Girona Aimada, molt bé.
3: Vale.
0: Vale, vinga, gràcies, adeu. Enric. Adéu, bon dia. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: Josefina.
1: Josefina.
0: Ah, amb la Josefina.
4: Sí.
0: Josefina, doncs bueno, què diu la Josefina? Quina sardana vols escoltar?
1: Va més aviat avui, la Josefina.
0: Sí. Avui té que anar a la platja, té que remullar-se.
4: Sí, no, sí,
1: molta feina té. La Josefina
4: no
1: té molta feina.
4: No m'agrada la platja a mi. Sóc de secar.
0: Sí. Jo tinc por de les meduses ara, ja tampoc hi vaig. A veure, Josefina, has escoltat algunes...
4: A veure, quines tens per posar?
0: Mira, tenim un estol de sardanes molt maques. Badia de Palamós, Camí de la Masia, Dintell d'un llarg camí, Els cosinets...
4: Els cosinets, que
0: sí.
4: En tinc molts.
0: Doncs, bueno, veus que bé? Doncs endavant amb la dedicatòria.
4: Li dedico a tots els cosinets, li dedico a la meva germana Carmen i Maria Pilar, li dedico a la meva cosina Francesca i la Nuri, després li dedico al meu oncle Joan i la seva Conxita, després li dedico a la meva amiga Dolors i Joaquim, després també li dedico a Pilar Bataller, a la Benita i en Lluís, a la Contenció de Sant Celoni, i a la Quimeta Puig, i jo toco escoltar la Ràdio de Tordera i vosaltres, perquè jo no me'n recordo de ningú més ara, aquest moment.
0: D'acord, molt bé, Josefina, doncs te posarem la, quan arribi el moment, aquesta sardana que has dedicat, eh?
4: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar, bon dia.
1: Adéu.
0: A veure, una altra trucada, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc en Martori, Joan.
0: En Joan Martori, a veure, en Joan Martori, què dirà avui, quina voldrà?
5: Pues no n'ha sentit cap, perquè no... No. Estic fora i no sé de... dir cap, però bueno, si n'hi ha una de les meves, me la poses...
0: Del Lázaro només tenim una que diu Romesco Colomí.
5: I... Bueno, doncs posa aquesta, en Romesco, va.
0: Va, farem el Romesco i serà
5: sí,
0: bo.
5: Jo ja hi poso, l'altre.
1: Rescarola.
0: Sí. Doncs endavant bueno, la dedicatòria.
5: Doncs mira, la dedico per la meva senyora... També per a vosaltres, que esteu aquí, Salvador, també, Molins.
0: Gràcies.
5: I l'altre Salvador, també, que està aquí.
1: Ah, això no et poso falta, eh?
5: Posa, no el posis pas. Doncs, no. També per en Rafael Planes i la Dolors, aquí per de Puig, Antoni Cuenca, i tothom que escolti, les sardanes.
1: Molt bé, Joan.
5: Ja està.
1: T'has quedat molt bé.
5: Sí? De primera, no? Sí.
1: Molt bé.
5: Bueno.
1: Vinga.
5: Molt bé.
1: Bon dia.
5: Adéu-siau. Adéu.
0: Hola, bon dia. Hola,
6: hola. Hola, bon dia. Bon dia.
0: Aquest és en...
1: L'Àngel, que...
6: Ah, ja ho
0: dic. Escolteu, esteu xerrant tots.
1: Deixi dinol aquí amb algú.
0: Aparta't una mica de la colla.
6: De la hola, colla, però si el que acaba de trucar el tinc a davant, i poc estava apartat de la colla.
0: Escolta, però no te sento, aparta't una mica, Àngel.
6: Sí, ja ho faig.
0: Ara.
6: Vinga, bueno.
0: Ara.
6: Si me'n dius alguna sardana...
0: Sí, mira.
6: Només un colomí o un altre.
0: L'abadia de Palamós, camí de la Masia, dintell d'un llarg camí. En Quimet, de Cal Alguer. Maria, per la llibertat...
6: Aquesta primera, aquesta de Palamós.
1: Badia de Palamós.
0: No, Badia de Palamós. Ah, sí, la 3, eh? Vale, molt bé, és de Martirià Font. Doncs endavant, Àngel, amb aquesta dedicatòria que tens aquí a punt.
6: Bueno, diguem la Quimeta Puig, la Julieta de Masó i família, i les Dolors de la Borristeria.
0: Vale.
6: I ara si me'n dius una de cantada...
0: De cantada, el doctor Bartomeu, els haig han passat volant, la Roca del Cargol, i avui he tornat.
6: Carai.
0: Avui he tornat, no sé, aquesta és d'en...
6: Qui la canta?
0: En Pere Berganyón. En Pere Berganyón, ens diuen aquí.
6: Bueno, mira, no l'he escoltat mai, aquesta, però posem aquesta.
0: Doncs vinga, avui hem tornat.
6: Aquesta... Per vosaltres i per tothom.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Àngel.
6: Vinga,
1: bon dia.
6: Adéu.
0: Més trucades. Hola, bon dia. Hola.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Soc la Fina de Palafolls.
0: Hola, Fina. Què diu, la Fina? Bon dia. Quina sardana vols escoltar, Fina?
7: No sé si he sentit alguna cosa d'un camí.
1: Camí de la Masia.
7: Com?
1: Camí de la Masia.
0: Quina ja cosa més llarga de dir, un camí.
1: Això és...
0: No el veig, eh?
1: Això és el poema de Nadal.
0: Sí.
1: Doncs el camí
0: de la
1: Masia.
0: Va, per la Fina. Dedica la Fina.
7: A vosaltres dos? En Josep Serra, la Constitució de Sant Celoni. En Lluís i la Benita. I en Joan Madrid. I a tothom que s'escolta. I al meu home.
1: Ai, no te'l descuidis, Fina.
0: Molt bé, Fina, doncs.
7: Ah, i a totes les Maries, que el dissabte que ve el seu sant.
0: Dissabte, ja?
1: Sí,
0: dissabte.
7: I Santa Clara, també les Clares, i els Llorenç dilluns.
1: Ai, que bé. Les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Les llàgrimes, que hem d'agafar una cadira, una gandula allà fora i esperar que passi.
1: Això, i pensar un desig.
0: Sí, la neta meva estava allà amb una manta, ja hi tinc molt de fred, però us vull veure, deia.
1: Vinga, Fina, bon dia, gràcies.
0: Bon dia.
1: Adéu. I... doncs ara ens anem un moment a publicitat, perquè si no...
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
10: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
0: Doncs bé, nosaltres que anem complimentant aquestes trucades i ara ens toca, doncs bé, complimentar l'Adela de Piera, perquè ja hem escoltat una sardana dedicada al seu marit, ara una parella que diu aquest número 2, un present per tu, Carles.
1: Mm-hmm.
0: Val, doncs escoltem aquesta sardana i complimentem l'Adela.

0: Bé, a les 9 i 55 minuts seguim endavant amb el Matí de Sardanes i complimentant aquests oients que han trucat en el 93-764-2893 i dedicant una sardana. Doncs, Salvador, és el torn d'en Joan Chapallí,
1: sí,
0: que ens ha demanat la número 20, diu que som-hi, ballem-la.
1: Sí,
0: i la podríem escoltar, eh? És d'en Francesc Marrós.
1: Sí.
0: Doncs vinga, complementem.
1: I hi ha... A les 10 tenim informatiu gravat, per tant, ens vindrà també bastant justeta.
0: Bastant justeta. Bueno, sí, escoltarem aquesta.
1: Doncs hem dit...
0: I l'informatiu després.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui diumenge. Us expliquem que Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua del català. Actualment el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem el regidor de Cultura i de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: Es treballa també amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hi s'hagin de fer millores. El tordanenc Carles Maleis presentarà la seva obra a través de l'exposició Energia Bonica, que s'ha instal·lat aquests dies a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 de Blanes. Mostra que es podrà visitar fins al 30 d'agost. El mateix Maleis ens explica el contingut d'aquesta exposició.
3: És un recull d'obres de 3 anys i es divideix en 3 etapes. O en 3 sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons. I les tècniques són mixtes i normalment tot està presentat sobre vestidor, sense marc.
1: En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en 2 setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador per tal de garantir la viabilitat financera. Ens ho explicava aquesta setmana el coordinador de l'entitat, Sergio Alonso.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Estamos en una situación un poco a expensas. Entonces,
1: l'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació de nou entrenador de l'equip que encara es troba en negociacions. Ho deixem aquí, ampliem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Que passin bon diumenge.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I seguim, amb aquesta segona hora del matí de sardanes, ara, doncs, complimentant en Joan Chapallí i també l'Enric de Blanes amb aquesta sardana que diu Girona Aimada, que és del grup Terra Endins.
1: Girona Aimada amb el grup Terra Endins, sí, sí. Som-hi, no?
0: Som-hi.

0: Doncs bé, les 10, ja són les 10 i 7 minuts. Nosaltres estem aquí, ja sabeu que si voleu trucar podeu fer-ho. 937-64-28-93 és el punt de contacte de Ràdio Tordera i en directe al Matí de Sardanes.
1: Correcte, amics de les Sardanes, amigues de les Sardanes, si voleu trucar, la Núria us acaba de dir el número 937-64-28-93.
0: Molt bé.
1: I nosaltres aquí recollirem la trucada i la Núria us dirà quina sardana voleu.
0: Esclar, i nosaltres entre totes aquestes triarem la que vulgui.
1: I ens patrocina...
0: Ah, sí, el patrocinador que ens obsequia doncs, amb un vermut per dues persones aquí en el bar Terrassà, que és el nostre patrocinador. I que bé, és un vermut molt complet i a banda d'això, doncs, al dematí doncs, molts entrepans i moltes coses es poden venir a fer aquí i esmorzar tranquil·lament. Tenim una trucada. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ei. Com el Consol Chauvet?
1: Sí, sí, Consol, ja no cal, no cal, vull dir...
2: Jo ho dic per si no em coneixessis, no se'n recordessis sí, de la meva veu.
0: El teu timbre de veu és inconfusible.
1: No, el que passa de vegades és que un perd allò el cognom, saps? Avui n'he trobat una persona al dematí i dic, ostres, i ara el cognom quin és? I els conec de tota la vida.
0: Sí, sí.
1: I dic, ostres, sí. Home...
0: Però i el cap i ja no que... va tan de pressa, el cap,
1: no.
0: Eh?
1: Fins al cap d'una hora que ja els havia deixat, dic, ah, ara...
0: Ara sí, eh?
2: És que jo, amb el nom, ja hi poso el cognom, perquè Chauvet a mi m'agrada molt i em recorda el meu pare, sí. I no vull perdre la meva identitat.
1: Clar,
2: no, i encara que a vegades en diuen la barrera, però jo de barrera...
0: De barrera res, tu dius, jo sóc Chauvet. De barrera ho seran els meus fills, però tu no.
2: Sí, vull dir que no hem de perdre mai la nostra identitat.
1: Mai.
2: I a més si ho portem en carinyo i amor, eh?
0: I tant, vale? Amb molt d'orgull, i tant que sí. Doncs a veure, Consol,
2: vale.
0: Quina és...
2: Escolta, no sé, no els he escoltat primer les que teniu, no sé quines teniu cantades.
1: Home, mira, per tu.
0: El doctor Bartomeu.
2: Ai, el doctor Bartomeu, ai, sí. Sí, ai, sí. Sí, el doctor Bartomeu.
0: El
2: sí.
0: Doctor Bartomeu per la Consol.
2: Va ser un home molt estimat per la meva família, amb el meu pare es va portar molt bé quan va estar malalt, i a mi cada any per la festa major de Santa Susanna ballava el primer ball amb ell, em recorda el meu pare. Sí.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I com que nosaltres ho sabem, diem de quan en quan aquesta sardana està en la programació.
2: Sí, en Lluís Pí ja ho sap, en Lluís Pí ja ho sap.
1: Sí, sí, sí.
0: I no, no, i en Salvador també, perquè les programa ell.
2: Sí, sí. I en Salvador també.
0: També.
2: Vale? Gràcies, Salvador.
1: Ai, sí.
2: Bueno, i després m'afegeixo la Santa Espina, vale?
1: D'acord.
0: D'acord.
2: Us la dedico totes dues sardanes a vosaltres, a tu, Nuri Pujol, i tu, Salvador, que us tinc molt de carinyo.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Moltes gràcies pel programa.
1: Mm-hmm.
2: Ai, perdó. I després, com no, els meus sis nets, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Alguer, eh? Tinc tot un equip, eh?
0: Ja deuen ser
2: no
0: molt
2: n'hi ha cap que jugui futbol, però tinc com un equip de futbol.
1: De futbol sala.
0: Sí, sí, però els anys passen i deuen ser grans els teus nets, també, eh?
2: Ai, es fan grans, sí. Sí. El més gran ja té 18 anys i aquest any ja se'n va cap sí, sí. A estudiar a Nova York, sí.
1: Ah.
2: El trobaré molt a faltar perquè és com... És, bueno, un sol. I el més petit en té, no, en té 4, sí.
0: Ah. Ah, bueno, petit,
2: el més petit,
0: petit,
2: 4, en tinc... Doncs, sí, sí.
0: Jo el però gran aquest... en té ja 24, eh?
2: Ai, mira, tu m'has passat a davant, eh?
0: Sí, t'he passat a davant, i tant que sí, i tant.
2: Ai,
0: sí.
2: Però no te'n dones compte i els anys passen volant, eh?
0: Sí.
2: Mare de Déu.
0: No, no, i tant, senyor. I tant, i tant.
2: Però bueno, sort doncs... d'això n'hi ha, eh? Perquè si no, sempre sí. Seríem els mateixos, eh?
0: Ah, esclar, hem d'anar canviant, amb la varietat i el gust, no?
2: Hem d'anar renovant. Jo els hi dic amb ells, no canvieu. Diu, sí. No, iaia, no te preocupis, eh? No te preocupis, ah. Que dic sempre s'ha de ser, vull dir, bueno, és, bona persona. És
0: molt
2: principal.
0: Maco ser àvia, Consol, és molt maco, eh?
2: Molt, és el més maco que m'ha passat a la vida a mi.
1: Eh? Ai, mare,
0: ahir estava allà a les
1: quina vies, enveja.
0: Estava, sí, estava darrere, de, estava
2: ui,
0: darrere
2: jo,
0: del meu...
2: Ui, jo, parlar de la iaia, bueno, i de l'avi,
0: sí,
2: però
0: sí.
2: És que jo parlar dels meus nets, vull dir, bueno...
0: Sí.
2: Molt.
0: Sí, sí, tots.
2: M'han donat moltes alegries, de veritat.
0: Clar,
2: el petit em diu, tu no te moriràs mai, iaia. Dic, home, sí, un dia m'aniré al cel. I diu, no, jo t'agafaré fora de la mà i tu seràs la xica de la muntanya. Dic, ai, carai, mira per on. No havia pensat mai ser la xica de la muntanya.
0: Està bé, mira.
2: Bueno, us ho dedico a tothom que escolta Ràdio Tordera, en Joan Chapallí, la Maria de Mà Julià, molt de carinyo, en Lluís Pila Benita, gràcies per les sardanes, Benita i Lluís. Sí, a tots els del Rus. També en Pere Martinell, que avui molt especialment, que és el seu cumpleanys, que el passi molt feliç i per molts anys, Pere. I després, veiem, sí. Ah, i bona festa major Santa Susanna, que demà, dimarts, és Santa Susanna, totes les Susannes, les Clares, i una bona festa major.
0: Molt
2: a Santa Susanna.
0: És molt bé, anirem cap a Santa Susanna.
1: Molt rebé.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
0: Bon diumenge, consola Déu. Més trucades, hola, bon dia.
3: Bon dia, és per mi?
1: Sí, per tu.
3: Dic, Pilar, m'afegeixo a la Consol Xaubet, ja sabria que la Consol sabria, com sentiria el doctor Reventós, el doctor Bartomeu sortiria. I nosaltres també tenim molt bon record del doctor Bartomeu. També m'afegeixo en aquesta petició i repeteixo tot el que diu la Consol perquè em faria massa llarga.
1: Pilar Bota, veritat?
0: Sí.
3: Els dedico a tots els oients de Vall Tordera, a vosaltres dos en especial, que esteu a peu del canó, moltes gràcies. I m'agrada molt aquesta cançó. I després, tenim bon record del doctor Bartomeu. I llavors a la Santa Espina per descomptat, com sempre.
0: D'acord,
1: Pilar.
0: Pilar,
1: que tinguis bon dia.
0: Merci per trucar, bon dia.
1: Adéu.
0: I també a vegades quan saludem a tothom també hem de saludar totes les masies de Tordera. Ara
1: sí, tant.
0: Pensar en la Pilar perquè està en una masia.
1: Sí.
0: Des de les masies de Tordera també moltes salutacions,
1: Sí, perquè les masies...
0: Conserveu la barraca perquè si no...
1: Sí, les masies són molt importants perquè a més de rebot és la pagesia.
0: Exactament.
1: I això s'ha de cuidar.
0: S'ha de cuidar molt, això. Doncs bé, Salvador, a veure, ara ve el torn de en Marc Massaguer
1: sí.
0: I la Benita. De la Benita.
1: Sí, aquell rossinyol.
0: Aquell rossinyol, a veure aquest rossinyol com cantarà, el posarem?
1: Doncs som-hi.

0: I doncs bé, Salvador, anem complimentant aquestes peticions i ara sí, doncs i toca la Vicenta de Blanes.
1: Tenim una trucada?
0: Tenim trucada. Hola, bon
2: sí,
0: dia.
2: Sí, una trucada, que s'ha esperat 100, no sé quants segons.
1: 120 segons.
0: Ah,
1: un tant Salvador.
2: Segons diuen.
1: Segons diuen, 120 segons.
2: 120 segons.
0: No, menys, menys. No, home, però bueno, com...
2: Us minut,
0: agraïm que us espereu perquè és que, esclar, si no, és una mica difícil d'enganxar doncs, la trucada al vol, que dic jo, no?
2: Clar, com hi ha gent que s'espera, heu d'agilitzar la sardana.
1: Ja, això.
0: No la podem fer córrer més del compte, la sardana, perquè si no, doncs diuen, escolteu, que no l'hem escoltat tota.
2: No, la poseu càmera ràpida.
1: Càmera ràpida.
2: La poseu a càmera ràpida i vinga, va, fora, una altra.
0: Doncs a veure, tinc aquí, per tu...
2: Sí.
0: Pètals
2: no,
0: de
2: grandària. Anem per números. La número 4.
0: Camí de la Masia.
2: Mira.
1: Sí.
0: Què te sembla?
1: Igual que la fina sí. De Palafolls.
2: La número... Sí, aquesta.
0: Camí de la Masia.
2: Sí. Ah, això.
0: Apa, per tu. A qui la dediques?
2: Bueno, jo per mi no, per la gent que... Per la gent que està escoltant. A vosaltres, que no me'n descuidi.
0: Vale.
2: Sí. En Rafael, la Dolors, en Joan Martori, la Clàudia, l'Antonio Cuenca, la Carmen, la Joana Molins i en Vicenç, i la cosina Carmen Manresa, la de Cal Ocellet de Mataró, i la Quimeta.
1: Ah.
0: Que no... pensava.
2: La Quimeta és l'última, però, bueno...
0: Em pensava que sí. Ja saps tu que tenim amb ella pendent un arròs.
2: Ah. Sí, un arròs a la cassola, sí.
0: A la cassola. Abans dèiem el coní a la cassola. Doncs, bueno, l'arròs també la farem a la cassola.
1: Sí, perquè abans vosaltres estàveu molt vinculats a la pagesia i es feia arròs de pagès.
0: Sí.
1: Aquest
0: sí.
1: De costella, coní, totes sí. Aquelles coses, sí. No?
2: Oi tant.
0: La costella sí. Guardada, que la mare
1: i que bo,
0: la tenia
1: més
0: guardada.
1: A més, eh?
2: Sí, oi, l'arròs sempre és bo, sí.
1: Ai, oh. Ja ve xalivera.
2: Sí, jo ara vull per dinar vull arròs.
0: No, jo no vull arròs per dinar, eh?
2: Vinga. Com ho farem? Vinga, que vagi bé.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu. Bon dia, adéu. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Qui parlem?
3: Amb Antoni Cuenca.
0: Mira l'Antoni.
1: Antoni.
0: Un darrere l'altre, eh?
1: Antoni Cuenca.
3: Avui teniu, sou una bona parella aquí, eh? Està bé, m'agrada.
0: No sé, fem el que podem, eh? Però, és clar com que tu no vols venir a rellevar almenys algun diumenge, perquè no ho puguem fer tan sovint, què farem?
3: Oh, no se sap mai, en un moment d'apuro també es pot fer, eh? No hi ha cap problema.
0: No.
3: Eh?
1: Ai, no t'apuntis, que ja t'agafem pel mot, eh?
0: Aquí un compromís, però, escolta, un cop al mes, tampoc passa res.
3: Com molta colla, eh? Sí. Són molta colla i feu
0: sí,
3: novel·les
0: sí, molta.
3: I tot, sento que feu novel·les d'aquestes del Corín Tallado i tot, entre setmana.
0: Tant que m'escolta, eh?
1: Sí.
3: Home, i tant que us escolto, i les veus es coneixen de qui són.
0: Ah, sí? Ah, això no. Malament, això és...

0: Banyuls, Salvador? Ara ve sol de Banyuls.
1: Espera, deixa...
2: Ara ve, sí.
1: A veure, sol de Banyuls, correcte. Sí,
2: bé,
1: sí.
2: Ja està bé. La qüestió és trucar, trobar-nos, parlar i...
0: Molt bé.
2: I d'allò.
0: Escolta,
2: la dedico a... Mira, en Salvador Molins, que ara l'he sentit, ja el coneixeu, no? Aquest noi és un noi,
0: tant.
2: Que viu allà dalt al veïnat, sí, és molt trempat, aquest noi, sí. Sí. En Salvador Molins, la Montse de Mataró, en Joan Martori, en Gavi, els de Cantoies, els de Can Sureda, i no em vull descuidar de cap, però bueno, i tots plegats, eh?
1: Molt bé, Toni.
2: Tinguem salut per tirar una setmana més, perquè, escolta, passa una setmana, és que dona gust, eh?
1: Sí.
0: Massa de pressa. Hem de gaudir-les més. Anar més a poc.
2: I ja us escoltaré en el Corintellado, aquest que feu, que m'agrada.
0: Sí, mira, això li deia d'en Romans, eh? Jo vaig col·laborar i prou, eh?
2: No, però està molt bé. Us ho passeu vosaltres, us ho passeu bé?
0: Sí, jo vaig riure molt.
2: Que escoltem, ens fotem un fart de riure, jo almenys
1: d'això es tracta.
0: És que aquest en Romans se li acudeix cada cosa d'escriure, és escrit seu, eh?
2: Bueno, aquest en Romans té una vena artística, eh? Perquè de tota la vida que ha fet teatre i tot això, ell té una vena artística, eh? I això, aquesta vena no la pot amagar, eh?
0: No, li ha sortit ben bé, eh?
2: No, és una vena artística ja de ben jove, fent de dimoni, fent dels pastorets.
1: Vinga, Toni, vinga.
0: Molt bé, Toni. Merci per trucar. Bon diumenge. Adéu. Tenim més trucades? Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
1: Això, amb qui?
3: Som la Josefina.
1: Altre cop, la Josefina. Clar, com que truca tard i quan truca aviat diu, ostres, què ha passat aquí?
3: És que m'han enterat amb la gent que avui és el cumpleaños d'en Pere Martinell.
1: Ah, sí.
3: Això, i és el meu veí.
1: Això ha dit la Consol.
3: No és el meu veí, ara.
1: Ah, sí?
0: Esclar.
3: Sí.
0: Mm.
1: En Pere Martinell, que és el petit o el gran?
0: No, és el petit.
3: Em sembla que és el petit.
0: És el petit perquè és de l'edat del meu fill.
3: Sí. Ah. Sí, és el petit, és el petit.
0: Bueno, jo dic que és el petit perquè el matrimoni era més gran que nosaltres, aleshores ha de ser el petit.
3: Sí, és el petit, és el petit. Sí,
0: no, això.
1: Molt bé, Fina, doncs...
3: Mira, si dic la que vosaltres vulgueu, que teniu a mà.
1: Doncs mira, molt aquesta bé. Mateixa sol de Banyuls, no?
3: Sí.
0: És molt maca, eh?
3: Sí, doncs...
1: Quimeta, Nuri?
0: Josefina, sí.
1: Sol
0: sí,
1: de Banyuls sí, també, doncs.
0: Sí. Sol de Banyuls...
3: Doncs per ell va tot, i vosaltres.
1: Molt bé, Josefina.
0: Molt bé.
3: Vinga.
1: Gràcies, adéu.
3: Vinga, adéu.
0: Doncs a veure si hi ha propaganda o si posem sardana. Què dius?
1: Posem sardanes encara.
0: Veig que vas mirant l'ordenador.
1: Sí.
0: Doncs posem aquest sol de Banyuls que ens l'ha demanat la Vicenta de Blanes, l'Antoni Cuenca i ningú més, no?
1: I ara la Josefina, que s'ha apuntat.
0: Ai, la Josefina, que ha trucat ara per felicitar en Pere Martinell.
1: Això mateix.
0: Vale? Doncs aquest número 19 és d'en Conrad Saló. Sol de Banyuls, en Conrad Saló.
1: Sol de Banyuls.

0: Bé, tenim una trucada. Hola.
1: Tenim trucada, hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb la Rosa de Vidreres?
2: La mateixa, sí senyora.
1: Ah, ja li coneixem el registre, la Rosa, eh?
2: Sí. Molt bé, molt bé, així m'agrada.
1: Doncs a veure, què diu en per Vidreres?
2: Bueno, suposo que tothom va passant com pot, no?
1: Sí, sí.
0: Hi havia un rodalí de... Diu, al Vidreres, al voltant de Vidreres... Oi que sí, Rosa?
2: Sí, però no el conec, aquest, jo.
0: No l'acabo, doncs. Vinga. Sí.
1: Jo, com vull pensar en el vostre poble, penso en els Vidres, i llavors m'ha ve de seguida el...
0: Ah, clar, Vidres, Vidreres.
1: Vidreres.
2: Ah, gran.
1: Sí,
2: vale.
1: A vegades venim, per la Festa Major de Vidreres, a vegades venim a donar un vol per allà. Sí, a vegades venim.
2: Clar, però ara ja no tant. És difícil de conèixer-vos.
1: Ah, mira, no, veniu un dia aquí a l'emissora, ens coneixerem, també. Si voleu, vaja.
0: Sí.
1: O si podeu,
2: ja m'agradaria, ja, però jo no... no...
0: Ja no té transport, la Rosa.
2: No, jo no tinc transport.
1: Ah, malament, malament.
2: Ho tinc molt difícil, això. Ja vindria, ja. Ja hi he estat jo a Ràdio Tordera, eh?
0: Ah, sí, a Madrid ja sí que la coneix.
1: Ah, a Madrid la sí. coneix.
2: Sí,
1: però
2: sí, sí.
1: A Madrid coneix a tot Déu, que diuen, eh?
0: Home.
1: No, és un home molt
2: ja
1: popular.
2: Ja fa temps, això, eh?
0: Fa anys, sí, sí.
1: Coneix a
2: jo
1: tothom.
2: Jo que us escolto, eh?
1: No. Molt bé, Mercè. Ai, Rosa, perdó.
2: No, Mercè, no, no me canvis el nom.
1: Rosa.
0: Ai.
1: A veure...
2: Rosa, bé, és igual.
1: Rosa, li dic a unes quantes sardanes on té una ja de clitxada?
2: No, mentre no sigui cantada, la que vulgueu, m'és igual. Ah.
1: En Quimet de Cal Alguer, què li us sembla?
2: Sí, ja està bé.
1: O una altra que diu Maria, que és d'en Vicenç Bou.
2: Ah, mira, doncs Maria, que és el sant de... Dissabte, em sembla que és el sant de la meva germana, diumenge.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs mira, ja li dedico també a ella.
1: Doncs au, veu?
0: I el Vidrera es fan com a Girona, eh? T'has escoltat, Nuri, que ha dit, ja li dedico't.
1: Ah, esclar.
0: Amb ella.
1: La pronúncia de la banda de Girona.
0: Ah, exactament.
1: Ah.
0: Molt bé, Rosa, m'agrada molt,
2: bueno,
0: això.
2: Bueno, espera't que la vull dedicar a les cacatues.
0: Sí, sí,
1: sí, vinga,
0: sí,
1: vinga,
0: sí.
1: Endavant.
2: A les cacatues, a vosaltres, més faltaria, i tothom que escolta la ràdio, ja està.
0: Molt bé. Ah.
1: Molt bé, Rosa. Merci per trucar. Bon diumenge i bona setmana.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Adéu. Doncs bé, estem sí? 35, tenim temps d'una sardana.
1: Doncs mira, tenim aquí dos canaris que ens volen dir alguna cosa, no sé, què t'sembla?
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Posem
0: la Teresa Buixeda, no?
1: La Teresa Buixeda.
0: Sí, doncs vinga, aquí traiem aquesta i posem els dos canaris...

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Bé, a la mesura que ens escolta després d'aquests bons consells, tenim una trucada. Hola, bon dia.
8: Bon dia.
7: Amb qui parlem?
8: Amb la Montse de Mataró i de Tordera.
7: Ah, hola, Montse. Ja ets a Tordera o ets a Mataró?
8: Bueno, sóc a Mataró, però ara aniré cap a Tordera.
7: Ah, doncs molt bé. A veure... Bé, si tens una bona sombra i... No sé, saps què vull dir? El sol no t'hi posis, perquè si no...
8: No, la calor no.
7: Sí.
8: Jo no sento de calor.
7: Sí, ja fa bastant de calor, sí, tant i tant. Ja passarà, eh? Ja passarà.
8: Sí, sí. Jo com diu el meu home, l'ocellet, els que volen el sol els hi donaria el pic i la pala.
7: Sí, sí, tant i tant. I llavors faríem camí més dret, eh?
8: Doncs a veure,
7: mira, Montse, te dic, tenim aquí Dintell d'un llarg camí, en Quimet de Cal Alguer, t'estic dient sardanes, eh? On tens alguna ja?
8: Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, no, digues.
7: Per la llibertat, platja del castell, proa del vent, pètals de grandalla... També tenim renyines d'enamorats, no sé si renyiu bastant.
8: Vale, posa aquesta, sí, Déu-m'hi-do. Déu-m'hi-do.
7: Doncs bé, això ens recordarà les renyines aquestes, a vegades molt carinyoses, no?
9: I tant.
8: Sí. Bueno, renyines carinyoses, primer s'ha de tocar per les dolentes. I després ja venen les bones.
7: Ja venen les bones, com ho saps, eh? Doncs a veure, Montse, a qui la dediques?
8: Mira, la dedico en Salva de Molín, a la seva dona, que no ho dic mai.
7: Gràcies, gràcies.
8: Després a l'Antonio Cuenca, a la Carme, i al Molí, bueno, a tots els del veïnat, a Tordera i a tots els que escolten, i al Terrassà també.
7: Molt bé, Montse, moltes gràcies. Bueno, i que tingueu bona tarda.
8: Bon diumenge, que acabeu de passar bon diumenge.
7: Sí.
8: I amagueu-vos del sol.
7: Gràcies, gràcies i bona tornada, Tordera.
9: Adéu-siau.
8: Moltes gràcies, adéu.
7: Adéu, adéu. I més trucades, hola, bon dia. Hola.
10: Hola, bon dia.
7: Bon dia, amb la Montse Mainou.
10: Sí.
7: A veure, Montse Mainou.
10: Pues a veure, alguna de les cantades.
7: A veure, les cantades, te dic, els anys han passat volant, la roca del Cargol, i queda per posar que està demanada el doctor Bartomeu i avui he tornat. Què dius?
10: Doncs mira, avui he tornat.
7: Oh, que bé, eh? Doncs aquesta sardana és d'en
10: Pere. Avui serà demà.
7: Sí, això mateix. Si no tornem un dia, tornarem a l'altre, però tornarem.
10: Això mateix. Tornarem. Tornarem. Mira, te la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
7: Molt bé, molt
10: bé. I res, que tinguem un bon diumenge i una bona setmana.
7: Molt bé,
9: molt bé, Montse.
10: Doncs vinga, que vagi molt bé, cuideu-vos.
9: Estàs preparada per la vaga?
7: Una vaga hi ha d'haver.
10: Sempre s'ha d'estar preparada per totes les vagues de la vida. Totes.
9: Vinga.
10: Adéu,
7: adéu. Adéu, bon dia. Hola, bon dia.
11: Hola, torno a ser la Montserratina de Tordera i Mataró.
7: Ai, què t'has descuidat, Montse?
11: La cantada.
9: Ai, la cantada.
7: Ai, Montse, la cantada. Quina és, sí, la cantada? A veure.
11: Posa'm aquesta, com han passat els anys.
7: Oh, molt bé, doncs aquesta per tu, i a qui la vols dedicar?
11: Doncs a el meu home... en Joan Codina, l'ocellet, a la meva Laia, que està a Alemanya i us escolta, i el meu Sergi, que està amb la seva noia i no sé si us escolta o no sé què està fent aquest.
9: Molt bé, molt bé. Vinga, bon dia.
11: Bon dia.
7: Adéu. Adéu. Doncs bé, la Montse, que l'havíem penjat sense... Hola. Que digués la cantada. Aquesta no l'has entrat. O si l'has entrat, t'ha abandonat. Això no pot ser que ens abandonin, eh?
9: M'ha abandonat total.
7: No pot ser que ens abandonin. No els perdonarem. Doncs a veure, ara tocaria aquesta número 17, que l'ha demanat la Benita per en Lluís, em penso que era.
9: Sí.
7: I en Joan Martori també ens l'ha demanada.
9: Sí, i ara sembla que volen tornar a entrar.
7: Sí, a veure. Hola, hola. Bon dia. Bon dia. Bon dia, pel matí. No. Se'ls hi rellisca, poder per mòbil i no marquen prou
9: bé. Sí, poder el que ha travessat el charco, en Joan Madrid, que poder ens vol trucar. Ah. I des d'allà les zones no arriben.
7: No arriben aquí,
9: Està a ses illes.
7: Ah, esclar, esclar. I quan torni, tornarà... Bueno, més Moreno, ja ho està, Moreno.
9: Però... Ja torna, espera't, anar intentant, aquesta. Hola?
12: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia. Qui parlem?
12: Bon dia. La Montserrat de Sant Pere.
7: La Montse de Sant Pere.
9: Ah, la Montse, que no té gaire cobertura.
12: No, a vegades no. Hem de sortir, si surto aquí un balcó, podem sentir-ho.
9: Sí.
12: Jo vull una de cantada. La quina tingueu cantada, més pròxima.
7: A veure, la que tinguem més pròxim cantada, el doctor Bartomeu, la 21, el doctor Bartomeu, penso que és la més pròxima cantada. Que ens l'ha demanat la Consol Chauvet. Què te sembla, Montse?
12: Sí, aquesta mateixa, ja. Sí. Les altres també les escoltaré igualment.
9: Sí, això.
7: Doncs
9: sí.
7: Au, dedica-la, Montse.
12: Vale, per vosaltres i per tothom aquí escolti la ràdio. I algú aquí celebri alguna cosa, perquè cada dia hi ha festes, però...
9: Sí. Sí. Molt bé, Montse.
12: Bon dia. Bon dia.
9: Vinga, bon dia, adéu.
7: Montse, ara feia temps que no la sentia, la Montse, jo, eh?
9: Ei, la Montse, doncs.
7: Sí, ara, doncs ara sí que escoltarem... Espera, espera, primer ve els cosinets, eh? Jo m'he traspalat aquí, eh? La número 8 que l'ha demanat la Josefina.
9: Se m'ha marxat tot.
7: T'ha marxat? Però si tens el... Com es diu? Si tens el...
9: No, no, aquí...
7: Tornes a buscar...
9: M'ha marxat tot...
7: Tot el...
9: Tot el Zara.
7: Tot el Zara?
9: Sí.
7: Ah, doncs mira, això és perquè...
9: haurà desaparegut...
7: Ha baixat un moment... Torna a recollir el Zara, perquè es pot tornar a recollir.
9: Sí, ho intentarem, però...
7: Sí, intentarem...
9: He de
7: si
9: buscar...
7: no, pots poder...
9: Ten una mica les trucades, que jo carrego tot el que s'ha desaparegut.
7: A veure,
9: eh?
7: Sí, carrega el Zara. Hola, bon dia.
13: Bon dia.
7: Bon dia. Amb qui parlem?
13: En Joan Madrid ja me coneix.
7: No,
13: la
7: però...
13: Cinta.
7: Cinta, no tenim en Joan de control avui, eh? Tenim en...
13: No, ja ho sé. Ja ho veig.
7: Sí.
13: Sí.
7: Què diu la Cinta? Com estàs?
13: Bueno, a la calor.
7: Sí. Sí. Però tu poder tens...
13: La cantada, com han passat els anys, eh?
7: Sí? Com han passat els anys, eh?
13: Sí, ui, mar.
7: Han passat, sí. Però els hem passat, eh? Viu malament, els hem passat, eh?
13: Sí, sí, tant.
7: A veure, Cinta, qui la dediques?
13: Mira, la Quima de Canet. Sí. I tots els escoltin la ràdio.
7: Sí?
13: Ja està.
7: Molt bé. Sí. Doncs a tots els que escoltin la ràdio, que ja són molts, som una gran família, una gran rotllada que escoltem, doncs...
9: Quina ha demanat, la Cinta?
7: Els anys ja han passat volant, és la 22, que tenim
9: molt bé.
7: Per aquí.
9: Jo, sí. Molt bé, Maria Cinta.
7: L'havia demanada. Ah, sí, ens l'ha demanat la Montse de Mataró, també, eh?
9: I ara...
13: Molt bé, doncs vinga.
9: Una altra trucada, doncs. Adéu, vinga, adéu, Maria.
7: Hola, bon dia.
9: Aquesta no, aquesta ha marxat.
7: Quina manera bé. Que tenen de marxar, que tinguin paciència.
9: Ai,
7: això no pot ser. Bé, tens preparat ara, has pogut...
9: Sí, quina...
7: La 8.
9: La posem...
7: Els cosinets, l'ha demanat la Josefina. I és que jo abans t'havia dit...
9: El romesco d'en Colomí.
7: Aviat t'havia dit, abans t'havia dit la 17, però és que abans tenim la Josefina, que Martòria. I no t'havia
9: dit. No, però ja és en Lluís. En Lluís i la Benita... La Benita ha demanat la 17 per en Lluís. I s'hi ha afegit en Joan Martori.
7: Sí, tens raó. Tens tota la raó, noi.
9: Sí.
7: És veritat.
9: Per tant, si vols, doncs, sí, entrem sí. amb la 17.
7: Aquesta 17, Romesco Colomí, que és d'en Joan Lázaro.
9: Doncs som-hi.

0: doncs bé, són i 55, no sé si tenim informatiu a les 11, tu ho sabràs.
1: De moment no. Se sap, però suposem que sí.
0: Són i 55. Bé, doncs és el torn ara sí de la Josefina, que ens ha demanat els cosinets i ho ha dedicat a tots els seus cosinets i cosinetes.
1: I l'Enric de Blanes.
0: L'Enric de Blanes? El 23?
1: Sí.
0: Però la 23 no l'hem posada ja? Girona Aimada? La Girona
1: Aimada?
0: Ah,
1: esclar, ja l'hem posada.
0: Ja l'hem posat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Ara ve la Josefina.
1: Ara toca la Josefina, sí.
0: Doncs vinga, amb tots aquests cosinets i cosinetes. Jo no els hi puc dedicar perquè els tinc lluny i no m'escolten. Però bueno, també se'ls hi pot dedicar, eh?
1: Doncs som-hi, no?
0: I tant.

0: Doncs anem complimentant aquestes peticions que ara, Salvador, em sembla que és el torn de l'Àngel Miret.
1: Sí,
0: que
1: correcte.
0: Sí. La Badia de Palamós crec que no l'ha demanat ningú més, eh?
1: No.
0: Doncs aquesta Badia de Palamós per l'Àngel Miret i totes doncs, les persones que ell ha dedicat.
1: Sí, i...
0: Aquest Àngel Miret és de Martirià Font.
1: Sí, i entrem a l'última hora ja...
0: I entrem a l'última hora.
1: I que sàpiguen que hi ha un bal
0: sí.
1: per dues persones,
0: bal,
1: no?
0: Sí, hi ha un bal de, que és un vermut per dues persones aquí al Bar Terrassàs, el nostre patrocinador, que bé, també podríem dedicar aquesta sardana a la...
1: Rosa?
0: A la mestressa, no?
1: A la Rosa.
0: A la Rosa Hospital, que ella ens escolta, però no està aquí a Tordera.
1: No.
0: Està a Vilassar, que sí? Doncs Rosa, des de Vilassar, salutacions, i aquesta Badia de Palamós, també, per tu.
1: Sí, perquè allà també tenen platja, Vilassar, sí, com a Palamós.
0: No sé si poden anar a banyar, perquè hi ha molt de port, saps? Molt de...
1: Sí, el que passa que tenen la via, com tots els pobles aquests de la costa del Maresme.
0: És una mica obstacle, la via, Ara, com la fagin interior i subterrada, ja no tindrem...
1: Jo faria com els japonesos.
0: Sí, què fan els japonesos?
1: Tot enlairada.
0: Ah, mira, també una altra opció.
1: I fora...
0: Però tant enlaire, tant enlaire, si pesem molt, no sé si baixarem de cop,
1: No, escolta, però...
0: ara penso una altra cosa.
1: Si tu ara tanques els ulls i veus totes les autovies i autopistes de tot el món,
0: sí.
1: totes es creuen una i l'altra per sobre. Una per sobre l'altra.
0: Ah, sí, sí.
1: Per tant...
0: Aquests enginyers de ponts i camins, déu-n'hi-do, el
1: clar.
0: Que...
1: Per tant, jo crec que més senzill que soterrar-la seria fer-la enlairada.
0: En l'aire, poder no serà tan costós.
1: Doncs
0: va, nosaltres anem donant idees,
1: Sí.
0: Mentre anem fent...
1: Està bé, no?
0: Aquesta rotllana, està bé, sí.
1: I ara potser ha trucat algú que te'ns en vol donar alguna.
0: Alguna idea. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb la Quimeta Costa.
2: La mateixa.
0: Hola, Quimeta.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, Salvador. Bon dia, Núria.
0: Bon dia. La Quimeta Costa, què diu? Com estàs?
2: Bé, gràcies a Déu.
0: Sí.
2: Molt de calor, però es poden resistir avui.
1: Avui sí,
0: Avui sí, es poden resistir. Aquestes quatre gotes sembla que no, hi ha una miqueta, saps?
2: Sí.
0: Una miqueta refrescat,
2: Sí, ja sí. Bé.
0: A veure, sí. Quimeta, pots demanar-ne un avui?
2: No, ja m'afegeixo, ja m'afegeixo.
0: Doncs sí. Què et sembla, Salvador? A quina l'afegim?
1: A la propera, no?
0: A la propera?
1: Deu ser prou maca, no?
0: La Badia de Palamós. De Palamós, que Palamós és molt maca.
2: Vale. Sí, vale, d'acord.
1: I a més unes gambes vermelles precioses.
2: Les gambes tindrem de tancar els ulls, imaginant-se.
0: Sí, perquè piquen molt,
2: A vosaltres dos, a tota la ràdio en Pes, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana, i en Marcelí i la Lolita, i a tota la gent, tant de Tordera com de fora Tordera.
0: Molt bé, Quimeta.
2: Vale.
0: Moltes
1: Vinga,
0: gràcies.
1: Vinga, bon dia, gràcies.
2: Bon dia, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Doncs bé, aquesta Badia de Palamós ara també sonarà per la Quimeta Costa
1: sí.
0: i per l'Àngel Miret.
1: Això mateix.

0: Doncs bé, estem en un programa de sardanes, un programa que podeu trucar al 937-642-8-93 i fer una dedicatòria amb una persona especial que li vulgueu dedicar una sardana. Encara podríem posar-ne una altra, eh? Encara, sí,
1: encara
0: més o menys
1: cap,
0: ara...
1: Encara cap alguna, sí.
0: Estem fent la comptabilitat, perquè si no després és que sap molt de greu de no poder posar la sardana sencera, però és que s'acaba i vols complementar tothom i hem de posar un tros de cada, com va passar, me sembla, la setmana passada o l'altra, no me recordo. A veure...
1: La Fina, ara ve la Fina de Palafolls,
0: ara
1: no?
0: Ara ve la Fina...
1: Camí de la Masia...
0: Ah, sí, el Camí de la Masia, que també s'hi ha afegit en Salvador, eh?
1: Sí.
0: Doncs aquest Camí de la Masia...
1: Però, espera, perdona, Nuri. Sí. També tenim la cantada per a l'Àngel Miret, que diu... Avui he tornat...
0: Ai, és veritat, abans tenim aquesta.
1: Sí, sí.
0: Menys mal que t'ho fas recompte.
1: I s'hi ha afegit també la Montse Mainou, no?
0: La Montse Mainou. Doncs posem aquesta primer, que avui he tornat, d'en Pere Berganyón, i després aquesta altra que hem esmentat, eh?
1: Doncs
0: endavant,
1: això, avui he tornat.
0: Per complementar la Montse Mainou i també l'Àngel, eh?
1: Això.

0: Anem escoltant aquestes sardanes que ens han demanat els nostres oients. I ara, doncs, ens en toca una altra, aquí, que ja l'havíem esmentat abans, que jo m'he equivocat, que és aquesta número 4, Camí de la Masia de l'avi Xaxo, que també, a veure, Salvador
1: Molins i la...
0: Ens l'ha demanat una altra persona.
1: La Fina de Palafolls.
0: Ah, això mateix, la Fina de Palafolls, eh?
1: Sí.
0: Doncs aquest Camí de la Masia, doncs, com hem dit abans, és de Martirià Font.

0: un camí de la Masia ben florit, ben roselles i herbes del bosc i un camí molt maco.
1: És molt maco aquest camí de la Masia.
0: Sí.
1: Molt ben cuidat. Bé, ara ens ve la Consol Jaubet, també la Pilar Bota, la Montse de Sant Pere. Aquestes tres persones ens han demanat el doctor Bartomeu. Molt bon record, la Pilar també el recorda molt de carinyo, també hi devia
0: sí,
1: anar a la consulta de
0: el ser
1: Santa
0: de
1: Susana,
0: la pagesia, no? Aquell temps aquest doctor devia anar per moltes masies.
1: Ah, sí, sí. Podria ser això, eh?
0: Segurament.
1: Segurament.
0: I per això...
1: Doncs escoltem el doctor Bartomeu, que és d'en Ramon Calduc, un gran cantant.

0: Bé, una garlanda, diu.
1: Sí.
0: Què és per tu una garlanda?
1: És una flor, no? Una garlanda, un adorno, no?
0: Un adorno, sí, suposo.
1: Una garlanda és un adorno.
0: Hauríem de mirar exactament quants sinònims hi deu haver.
1: La Mercè Marlet de l'Hostal Marlet de Riells del Montseny ho sap molt bé el que és això.
0: Una garlanda, ja ho esbrinarem bé.
1: Perquè ja fa totes les taules de l'hotel, saps? Del restaurant.
0: Tenim una trucada.
1: Salvador?
0: Hola.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Ai, la Mercè.
1: Hola, Mercè.
2: Em dispenseu-me, que és molt tard.
0: Estàs ben dispensada. Estàs ben dispensada, Garcia Mercè.
2: Gràcies, gràcies. No us he pogut escoltar res.
0: Doncs mira, tens la sort que podrem triar una sardana perquè encara teni cap una.
1: Sí.
0: Una de nou. No t'hauràs d'afegir ningú, oi, Nuri?
1: Sí. No, podem posar-ne una de nova perquè avui anem bastant bé de...
0: De temps.
1: De temps i de sardanes.
2: Com que no us he pogut escoltar, no sé res.
1: Doncs tenim aquí una platja del Castell, que és preciosa, aquesta.
2: Sí.
1: És d'en Pere Mercader.
2: Molt bé.
1: M'assembla que podria, que t'assembla, Salvador?
0: Sí, tant.
2: Endavant.
1: Doncs aquesta platja del Castell serà per tu i totes les teves amistats. Val. Quan vulguis pots fer aquesta dedicatòria.
2: Sí, mira, a la meva família, a tota, i a amistats, i a vosaltres dos, Núria i Salvador, i a tothom que estigui escoltant les sardanes, ja està.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Mercè.
1: Gràcies. Una salutació a la Mercè i també a la pobilleta del veïnat aquest, que hi ha una pobilleta molt guapa, que jo la conec.
0: A un,
2: aquí la fibra.
1: De la fibra color, sí. També es colleixen la pobilleta.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Ah, no ho sabia.
1: Que la... És parenta d'aquest home que fa teatre, com es diu, en Puig. És Puig, de cognom.
2: Ah. No sé pas.
1: No recordo el seu nom, i la vaig saludar-la, més maca.
2: Ai, no t'amoïnis.
0: Molt bé.
2: Ja ens assabentarem, passaran segurament programa, no?
1: Sí. No, aquí a l'emissora encara no els tenim, això no pot ser.
2: Val.
1: Jo me'n volia emportar un i no en veig cap.
2: Val.
1: Poden cercar per internet, Mercè. Per internet ja hi són.

0: i estan penjats, bueno, i hi ha tota la programació,
1: vale,
0: de la Festa Major.
2: Vinga, vale, bon vinga, dia, gràcies.
1: Adéu.
2: Doncs bé...
0: A veure, ara, a veure, Salvador, ara anem aquí... Ara ve la Maria, no?
2: Sí, crec sí, que ve la Maria.
0: Ve aquesta Maria que ens l'ha demanada, la Rosa de Vidreres.
2: Sí.
0: Que està escoltant.
2: Correcte.
0: Que escolta. Des de Vidreres es deu escoltar bastant bé la ràdio, eh?
2: Sí.
0: Perquè ella ens escolta.
2: Sí, sí.
0: Llavors també
2: el arribem. Que passa que últimament hi ha hagut una intrusió que Ràdio Hostalric deu haver ampliat la potència i ara... Ràdio Tordera, hi ha algunes zones que es perd i es gafa, que se'n diu R284. I aquesta
0: sí?
2: R284...
0: Es gafa per un altre dial?
2: Aquesta és de Hostalric.
0: Això no pot ser, els hem de... No, perquè depèn de... Això depèn dels habitants que tenen, eh? No ho poden fer, eh?
2: Sí, però
0: depèn,
2: bueno...
0: Depèn dels habitants, tenen una freqüència o una altra.
2: Bueno, doncs bé,
0: jo
2: ho he copsat anant amb el cotxe, que com que volto per aquestes zones, he notat aquesta freqüència es fica quan...
0: Que se posa entremig
2: uns segons, de Ràdio segons, Tordera. Es perd Ràdio Tordera, sí, i es posa aquesta R284.
0: Doncs mira que a Breda ja no és molt lluny d'allà i arribava bastant bé Ràdio Tordera. A veure si ara no arriba, tampoc.
2: No sé, hauré d'anar a provar, anar fins a Breda i ho sabré.
0: Sí, mira, a vegades
2: anem. Ai, doncs sí.
0: Val. Molt bé, doncs Rosa de Vidreres, aquí tens aquesta Maria, que és d'en Vicenç Bou.

0: Doncs anem escoltant aquestes sardanes que els nostres oients ens han demanat i que ara, a veure, en hi haurà una altra per aquí, que renyines, és la 22.
1: Renyines d'enamorats.
0: Ah, em venen les renyines ara, sí, és la 16, és veritat.
1: Sí, renyines sí. D'enamorats.
0: A veure, els enamorats també renyeixen, però llavors com tornen amics...
1: Ui, després, ui, ui, tremendo. Ui, ui.
0: Com fan les paus, això... És... Això sí. És per recordar-ho, no? Doncs aquesta renyina...
1: Aquesta Montse de Mataró, no?
0: Sí, la Montse, que diu que també té unes quantes renyines, però... La, com es diu? La sang no arriba mai al riu, eh?
1: Sí, la Montse de Mataró té aquesta i després n'ha demanat una de cantada,
0: crec. I
1: després
0: la cantada, eh?
1: Sí.
0: Doncs bé, Montse, per tu i totes les teves amistats, aquestes renyines d'enamorats d'en Josep Blanc.

0: I hola.
1: Bé, doncs hem tallat la sardana perquè teníem una trucada que ens ha entrat ara.
0: L'hem parat un moment i ja continuarem.
1: Un moment. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Mira, quin onda més tardà, eh?
1: No el conec.
2: Sí.
0: Sí.
2: En Gabriel Páez.
1: Sí. Ah, en Gabriel. Hola, sí. Gabriel.
0: Bastant tard, noi.
2: Sí, avui m'ha agafat el toro.
0: Sí, el toro i la, sí.
2: I
0: la mandra.
2: I la vaca.
0: I la mandra.
2: I la vaca també.
1: Doncs a veure, una més no hi cap, que no?
0: Vindria molt just.
2: No, bueno, ara aquesta que voleu posar ara ja va bé.
1: Sí, les renyines d'enamorats.
0: No, i la podem afegir a la Mercè, no?
1: O la podem afegir a
0: aquesta platja del Castell.
1: Els anys ja han passat volant, també. Una de cantada bueno, i l'altra sense cantar, què dius?
2: Vale, la que vingui ara, ja em va bé. La que vingui ara.
1: Doncs, bueno, renyines d'enamorats, ara bé.
2: Exacte.
0: Això mateix.
1: Com vulguis dedicar.
2: La vull dedicar a la meva família, després a l'Antonio Cuenca i a la Carmen, la seva dona, a vosaltres dos, a tothom que escolta Radio Tordera i els que no, també.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Gabriel.
0: Entesos.
1: Gràcies.
0: Vinga, Gabriel.
2: Vinga, Salvador.
0: Aquests avis que van tard.
2: Sí.
0: Vinga, adéu.
1: Reiniciem, renyines.
0: Continuem, eh?

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: Doncs bé, en aquestes xarxes socials de Ràdio Tordera, que també hi podeu entrar i escoltar doncs programes ja gravats, programes que estan doncs penjats en xarxa, aquestes radionovel·les, aquests escrits publicitaris, aquests, tot el que tenim ho podeu escoltar en reemissió. Vull dir que tenim tants canals a l'emissora que no podeu faltar d'escoltar qualsevol cosa que us ho hagi això no ho he escoltat.
8: No hi ha excusa.
7: No hi ha excusa.
8: Totes les xarxes estan aquí. Doncs bé,
7: tenim aquesta ara, aquesta 22.
8: Una sardana i el sorteig ja, no?
7: Ai, tenim que fer el sorteig.
8: Podem escoltar una sardana o fer el sorteig com vulguis.
7: Escoltem aquesta sardana.
8: Com vulguis tu.
7: Els anys han passat volant, que ens els ha demanat la Cinta Verd i també la Montse de Mataró.
8: Sí.
7: Que diu que també li han passat volant.
8: La Maria Cinta.
7: La Maria Cinta.
8: La Montse de Mataró.
7: Sí.
8: I els anys han passat volant per molta gent.
7: Sí. Com són bons, passen volant. Com no són tan bons, costen més,
8: molt.
7: De passar.
8: Doncs, després de la sardana, el sorteig, oi?
7: D'acord, vinga, endavant.

0: Sí, sí, han passat volant aquests anys, però aquesta cançó és molt maca.
1: I el Matí de Sardanes també ha passat volant, sí. I jo tinc...
0: Ai, en Salvador ja té a punt.
1: Tinc les boles que van rodant.
0: Les boles que van rodant.
1: I com tu me diguis, jo obro dintell.
0: Doncs vinga, a veure...
1: I que en caigui una...
0: Qui serà, quin número caurà, què me diràs... Hem tingut 26 trucades, moltes gràcies a tothom.
1: Mira, el número 1.
0: Ah, a la Quimeta Puig. Quimeta! Quina sort que has tingut. Doncs mira, Quimeta, ja tens el bal aquí per venir a fer un vermut en aquest raconet que s'hi està tan bé, acompanyada de qui vulgui. Si vols t'acompanyo jo, no
1: també,
0: hi ha problema.
1: També, i tant que sí.
0: I tant que sí.
1: I podeu venir aquí.
0: Podem venir a passar un ratet aquí, ella i jo.
1: I per què no?
0: I tant.
1: Hombre.
0: Doncs bé, avui el bal per el vermut a Cal Terrassà ha recaigut sobre la Quimeta Costa. Ai, perdó, Quimeta... la Quimeta Puig. És que, esclar, amb aquestes Quimetes...
1: Ai, mare, les Quimetes.
0: És que avui, entre les Quimetes, les Montses, tres Montses, també, ens han trucat. Déu-n'hi-do, amb
1: sí,
0: aquests noms.
1: Sí, doncs i tenim dues sardanes que ens venen just per acabar.
0: Just per acabar.
1: I entremig de les dues ens acomiadarem, no?
0: Doncs bé.
1: A la platja del Castell.
0: Aquesta platja del Castell, a veure com serà.
1: Per la Mercè Garcia.
0: Sí, a veure.
1: I no s'hi ha afegit ningú més. Però,
0: no.
1: Però nosaltres la podem dedicar també a aquests veranejants que van a les platges i aquests que han anat a ultramar, aquests que estan a Ses Illes.
0: Ai, sí.
1: Si ens escolta algú de Ses Illes...
0: De Ses Illes, no
1: va
0: crec.
1: Per vosaltres també,
0: Per vosaltres també, que és de Ses Illes, que tornin aviat,
1: Sí.
0: Que allà se pot estar molt bé, però aquí sí. Encara s'està millor.
1: Millor,
0: no?
1: Millor. Com a casa no hi ha res.
0: Doncs vinga, aquesta platja del Castell, que és d'en Pere Martí.

0: Doncs bé, Quim, Nuri, ens haurem de començar a acomiadar. Ens queda la Santa Espina.
1: Sí.
0: I ens queden 4 minuts, per tant, ens acomiadem i posem la Santa Espina, oi que sí?
1: Fins un altre diumenge amb el Matí de Sardanes. Esperem que hàgiu estat aquí a gust, en Salvador Romans i una servidora.
0: Sí, ens ha passat de pressa.
1: Ens ha passat volant, això.
0: Sí, això, com els anys.
1: Com els anys.
0: Doncs bé, Nuri, ens acomiadem, no? Fins la propera setmana, que ens toqui.
1: Fins a la propera setmana, amics. Adéu-siau.
0: Ens deixem amb la Santa Espina, que també l'ha demanat, com sempre, Marc Massaguer i la Consol Chaubet.
1: I la Pilar Bota. I la Pilar Bota, eh?
0: Sí,
1: Consol Chaubet, Pilar Bota
0: i en Marc Massaguer sempre la demana. No sé si ho ha fet aquesta vegada.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs, a reveure.
0: Adéu-siau a tothom.

Molt bé.

Ini betul. Ini terlalu.

0: Si veniu a programar els actes del 50 aniversari, envieu al mes d'octubre, el dia 17, que el dia de la fila del compte, i veu que s'ha anunciat aquesta setmana. Comptem amb tots els nostres per participar. Us deixaran aquí, eh? No ens quedem. Bé, continuem amb l'audició. Anem per la tercera setmana. Anem per la tercera setmana. Té per nom a l'ombra de la recriuta. Bé, Joan Lluís, Moraleda i Pesat. Joan Lluís, Moraleda, va començar la seva carrera com a compositor de la Fira de Gira, com a menjador, com a amic, com a malica, com a amic de Mota i com a Pesat i la Morrera. A banda, també va capitar per ser concert amb altres formacions diferents de la Copa, com el Teixe de Cambra, Lluís de Valles, Banda i Guerra. O per el seu mig cor, en piano, Mota Nova. La setmana que va ser el nom, el vídeo que té el nom... A l'ombra de la Catalunya, cuida a 33 aturs per 67 de març i el fa a 250. Poble del Bordeu, endavant.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui diumenge. Us expliquem que Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua del català. Actualment el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem el regidor de Cultura i de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: Es treballa també amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hi s'hagin de fer millores. El tordarenc Carles Maleis presentarà la seva obra a través de l'exposició Energia Bonica, que s'ha instal·lat aquests dies a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 de Blanes. Mostra que es podrà visitar fins al 30 d'agost. El mateix Maleis ens explica el contingut d'aquesta exposició.
3: És un recull d'obres de 3 anys i es divideix en 3 etapes. O en 3 sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons. I les tècniques són mixtes i normalment tot està presentat sobre vestidor, sense marc.
1: En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en 2 setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador per tal de garantir la viabilitat financera. Ens ho explicava aquesta setmana el coordinador de l'entitat, Sergio Alonso.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Estamos en una situación un poco a expensas. Entonces,
1: l'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació de nou entrenador de l'equip que encara es troba en negociacions. Ho deixem aquí, ampliem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Que passin bon diumenge.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
8: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres.
9: Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. When I first saw you.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
3: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
3: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
3: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
3: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
3: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
5: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
6: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt.
7: Ficarem cadires aquí per a que puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-me'n tota la vida.
5: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
8: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipsi.
5: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
9: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserves ha sigut molt més alta que lo habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
5: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
1: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
3: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
11: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
10: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
1: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
3: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corchero.
12: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
1: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
3: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
13: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
14: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
13: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
14: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
13: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
15: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
16: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
15: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
17: Una càmera, hem de pensar que són com els nostres ulls, i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
15: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
3: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs, intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres a l'Agredon, o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes, amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rial per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sort. Llavors sí, per la caiguda de quatre arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
3: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
3: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
3: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
18: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
1: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
3: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Per Rot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens l'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbarts, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21, moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta de rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé, la veritat que ha sigut una sorpresa per tots i res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego pues, lo tropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol Perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, a Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors... Sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort per al segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Neiwadeo-Damo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la

0: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
1: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
2: ¿A que sí?
1: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
0: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
3: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
0: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
4: Impacto inminente!
0: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
5: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
6: ¿Cuánto tiempo?
7: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
0: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
8: ¡Tiburón!
9: Todo va a salir bien.
10: ¿Sabías que el parque eólico más grande del mundo es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 km quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
11: La xarxa

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però amb molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern.

0: Govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canvis ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el seu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que són les mesures. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi...
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi: amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
5: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveldre les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí que és veritat és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, bueno, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, eh? Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que el que no existeixi el diàleg social...
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix, un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser a Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de la electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que volies tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no estan en bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I amb què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por que, contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
0: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, que representa, perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra són persones que han amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
0: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
12: Jo crec que no es pot mai generalitzar, perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
12: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític, i això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
0: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que per a molts mitjans és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
0: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
13: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
2: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
13: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
0: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
13: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
0: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
13: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer. Podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
0: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
11: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic en tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
14: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
0: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, Continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Ana Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: 107.1 FM.

0: Dora.
1: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable a tot el que forma part de la cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Pons.
2: Bona tarda, Carme.
1: Has vist que negre s'està posant?
2: Jo espero que plogui, eh?
1: Tu esperes que plogui? No sé si tenim paraigües. Bueno, jo tinc un paraigües al cotxe, però el tinc al cotxe.
2: Jo faré un fart de córrer.
1: Molt bé, però jo això del fart de córrer ja la cosa una mica més complicada. Però bueno, vull dir, res, no sé si van dir que plouria, però no sé si plourà o no plourà, però la veritat és que el cel està molt negre. Bueno, recordeu que aquest programa a l'estiu es diu l'ombra dels tilers, perquè estem amb uns tilers que hi ha aquí davant de l'emissora, que ens fan ombra i que per tant estem supercòmodes, no tenim tanta calor. Però a vosaltres com us va el mes d'agost? Perquè l'acabem d'estrenar, no? Estem a dia 6, és a dir, que estem just començant. Suposo que tots amb molta calor i suposo que és un tema que no parlem de no acabem de deixar el tema de parlar-ne, no? Perquè cada vegada que te trobes amb algú comença a dir-te quina calor que fa, eh? I quan pararà? I quina calor que fa? És a dir, que bueno, sembla ser que el termòmetre no té cap ganes de baixar i bueno, ens haurem d'anar acostumant, no? Perquè no tenim ganes d'acostumar-nos, però si més no, anar passant com puguem aquest estiu. M'ha convidat en Carles Maleix perquè demà inaugura una exposició a Blanes i, si teniu ganes, la podreu veure a través de YouTube. I més tard, i per telèfon, parlarem amb en Lluís Alcalà, que és membre de la Cobla Mediterrània, amb la que podrem ballar i escoltar sardanes demà a la plaça de l'Església, com tots els divendres. I ara comencem amb una mica de música, amb una d'aquestes cançons que d'estiu catalanes. I ja sabeu, de cançons d'estiu en castellà n'hi ha moltíssimes que he anat posant, però vaig voler buscar-ne cançons d'estiu catalanes, que no n'hi ha tantes, i us faig una mica d'història del que parlen de les cançons d'estiu catalana. Diu: la globalització i la popularitat de marques catalanes, especialment les de cervesa, aconsegueixen que les cançons que ells utilitzen arriben a més gent. Però podem considerar que el naixement de la cançó de l'estiu en català es produeix a l'any 1990, és a dir, ja fa temps, no? Quan TV3 encarrega al popular grup La Trinca que compongui una cançó per utilitzar-la en l'anunci de la programació d'estiu de la cadena, la qual va fer servir durant 3 estius, versionada per diferents intèrprets. A l'any 1993, la cançó d'estiu en català va ser Montatubé dels Pets. És a partir d'aquest any que els grups o cantants escollits per a posar a banda sonora a l'anunci d'estiu de TV3 opten per adaptar cançons pròpies en comptes de compondre'n una exclusivament per la televisió. En molts casos, això és el que els ha atorgat una popularitat que fins al moment no tenien. En els darrers anys, les emissores de ràdio també s'han apuntat i han encarregat algunes d'elles versions per la campanya d'estiu. Una d'aquestes cançons de l'estiu que més o menys han sonat durant algun estiu, per exemple, una de l'any 2003 que porta per títol El teu estiu, de Sau. Anem a escoltar-la.

0: I ara, després d'aquesta cançó, doncs anem a un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

que no, perquè no plou tant, perquè no fa gaire fred. I bueno, a mi em sembla que la bicicleta és un tema, un mitjà de transport adient per l'estiu. No sé si vau seguir vosaltres el Tour de França. Ara, en aquest moment, hi ha el Tour de França femení, però no té el mateix seguiment. És exactament, passa exactament igual com amb el futbol. El futbol en casta, el dels homes es segueix moltíssim, mentre que el futbol femení se segueix molt més. Jo el Tour de França, sabeu per què me'l miro? Perquè hi ha uns paisatges preciosos. Es veuen castells, muntanyes, vull dir, me'l miro per això, però no m'interessa res més. I no sé si vosaltres heu vist una pel·lícula que es deia Les bicicletes són per al verano, o heu llegit el llibre. Jo, quan era profe, el vam llegir a classe i vam veure la pel·lícula. Els hi va encantar. Jo no vaig tenir mai una bicicleta i de gran, quan ho vaig intentar, la meva cunyada reia de mi, perquè el meu home em va posar la bicicleta, unes rodetes aquelles petites de saber, per començar a saber anar en bicicleta. I com que sempre s'enfotia, doncs a mi ja va arribar un moment que em feia com una mica de vergonya i cada vegada anava més. Finalment vaig desistir i sempre m'he quedat amb les ganes o amb la pena de no saber anar en bicicleta. Clar, en realitat jo sóc barcelonina, ja ho he dit moltes vegades, i a Barcelona les bicicletes, ara sí que hi ha un carril bici i tot això, però abans les bicicletes eren una cosa més estranya, no? I el més estrany de tot és que els meus pares sí que sabien anar en bicicleta, i perquè jo recordo que ells havien agafat a vegades les bicicletes quan anaven de vacances a l'estiu a França, i tots dos agafaven la bici i s'anaven a fer una volta. I jo, clar, com que no tenia bicicleta ni sabia anar-hi, doncs res. També, ara, també el meu fill sap anar en bicicleta, la meva jove, el meu net, el meu home, tots saben en bicicleta, l'única que no sap anar en bicicleta sóc jo. El meu home, amb les caravanes que es formen per anar a la seva feina a Blanes, agafa la bici. I avui he pensat que si les bicicletes són per l'estiu, m'ha agafat curiositat per saber la història de la bicicleta i qui la va inventar. I he buscat informació, ja sabeu jo, quan tinc un dubte, me'n vaig a buscar informació. En el 1817, el baró alemany Carl Christian Ludwig Dreis von Font Saubron, suposo que ho he pronunciat bé, va inventar el primer vehicle de dues rodes, el qual va anomenar màquina Ran, que en alemany era Laufmaschine, precursora de la bicicleta i la motocicleta. Aquesta màquina Ran consistia en una espècie de carret de dues rodes col·locades una darrere d'una altra i un manilla. La persona es mantenia asseguda sobre una petita muntura col·locada en el centre d'un petit marc de fusta. Per a moure, s'empenyia alternativament el peu esquerre i el peu dret cap endavant en forma semblant al moviment d'un patinador. Amb aquest impuls, el vehicle adquiria una velocitat gairebé idèntica a la d'un carruatge. Els seus braços descansaven sobre el reposabraços de ferro i en les mans sostenia una vara de fusta unida a la roda davantera, que girava en la direcció cap a la qual volia anar el conductor. És a dir, que veieu que la primera andròmina que es va fer va ser en el 1817. Aquest invent estava basat en la idea que una persona en caminar malgastava molta força per haver de desplaçar el seu pes en forma alternada d'un peu a l'altre. Dreis, que és com es deia el senyor, que diu, va aconseguir crear aquest senzill vehicle que li va permetre a l'home evitar aquest treball. Llavors, aquesta màquina denominada inicialment Draciana, o màquina Ran, era la màquina Ran que finalment li van posar aquest nom de Draciana en honor del seu inventor i posteriorment dita més comúment velocípeda, el disseny es va anar millorant. El ferrer i inventor francès Pierre Michaud també és considerat un dels desenvolupadors de la bicicleta moderna, la bicicleta de pedals, la que tenim ara actualment. La construcció de la primera bicicleta amb pedals s'atribueix a l'escocès, fixeu-vos a quina quantitat de gent que participa en aquest invent, és a dir, comença per una persona alemanya, després segueix per una persona francesa i finalment ens n'anem amb un escocès, que és Kilpatrick Macmillan, a l'any 1839. Una còpia de la bicicleta de Macmillan s'exhibeix en el Museu de Ciències de Londres, Anglaterra,
Macmillan va

mai va patentar el seu invent, que posteriorment va ser copiat en el 1846 per Gavin Dalzell Lesmagou, qui va difondre tan àmpliament que va ser considerat durant 50 anys l'inventor de la bicicleta. És el que té, no? El fet de no haver copiat o no haver patentat l'invent. En realitat, abans els invents molt poca gent els patentava, no? Recordeu que tenia, en la pila també hi ha volta, ja no sé què, amb la ràdio també passa exactament el mateix, que hi ha a vegades diferents versions de diferents persones que són els que l'han inventat. Prop del 1890, l'escocès John Bob Dunlop, suposo que segur que sí que recordarà, que el nom de les bicicletes, aficionat al ciclisme i creador de l'empresa homònima. L'empresa Dunlop és una empresa molt important en el món del ciclisme. Va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb l'aire i es col·locava en la llanda. Per evitar burxades, punxades, que serien burxades és el mateix que punxades, Dunlop va inventar a més una coberta també de cautxú. I aquests invents de Lumpok gairebé no han sofert variacions significatives des de la seva infància. És a dir, que des del 1890 les rodes són gairebé sempre iguals. Hi ha molts tipus de bicicletes que té en compte la seva funció, la bicicleta domèstica, la de muntanya, la de carreres, el de turisme, les plegables. I ara, a més, hi ha les bicicletes elèctriques, que que el meu home té una de bicicleta elèctrica per anar a la muntanya, perquè d'aquesta manera, quan ha de fer una pujada molt pronunciada, doncs, a més, es pot ajudar amb la bicicleta elèctrica. Després, bueno, hi ha totes aquestes bicicletes de passeig dels nens, és a dir, que hi ha aquelles de bicicletes de color rosa, amb una cosa per portar un animalet, o per portar el berenar, per portar coses, és a dir, després hi ha els tàndems, aquelles bicicletes que no són d'una persona, que són de dues persones, és a dir, que hi ha molts tipus de bicicletes. Però jo amb tot això he satisfet la meva curiositat i, per tant, vull dir, us deixo aquí amb aquesta idea d'haver parlat avui de les bicicletes i amb aquesta frustració meva de no saber anar en bicicleta. Però suposo que vosaltres, molts de vosaltres segur que en sabeu. És a dir, i a més aquí, jo suposo que a Tordera deu ser bastant normal tenir una bicicleta a casa. Pons, tu tens bicicleta? Em pots estar molt llegint alguna cosa i no m'escolta. Bé, doncs, tota aquesta història de la bicicleta, doncs ara us deixo amb una mica més de música, que posarem una cançó que porta per títol La gran eufòria de Joan Dausà, de l'any 2018.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completat en la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem Pere García, regidor de Cultura i de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o al telèfon 93 762 5411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem el director de CREAF, Joan Pinó.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: En esports, Running Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llamos en un primer gran test de pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador tordarenc.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí, amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la, avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixaran lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs com us havia avançat al començament del programa, us deia que avui teníem un convidat amb nosaltres, que és en Carles Maleix, precisament perquè té fa una exposició a Blanes i volíem parlar amb ell per saber més coses de la seva exposició i una mica més sobre com aniria tot. Bona tarda, gràcies per explicar-la.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bé, recordeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que podeu, si voleu escoltar-la, la podeu escoltar a través de l'antena, però si teniu ganes de veure'l, podeu connectar a YouTube i ens podreu veure a tots dos com fem aquesta xerrada. Carles, tu ets de Tordera i dius de tu mateix que ets artesà, pintor, plàstic i escultor. D'un-hi-do, no? Dius moltes coses, no?
1: Bueno,
0: fas moltes coses, llavors.
1: Al llarg de la vida sempre m'ha agradat ser un nen petit gran, i tota la vida que he fet moltes coses diferents, i perquè m'agrada.
0: Senyor, no et conformes amb una sola cosa, sinó que vas experimentant.
1: Sí, una vegada vaig fer un viatge al nord d'Àfrica en un circuit i vaig fer moltíssimes fotos, i vaig fer una selecció i vaig fer una exposició. Llavors aquí a Tordera, en el teatre, també vaig estar fent un curs de poesia i vaig estar escrivint molta poesia durant un temps, que ara també escric, però per mi. Llavors també he fet escultura amb en Simó, a l'Escola d'Arts i Oficis a Girona, a la Mercè. He fet pintura amb en Domènec Fita, amb la Montserrat Costa. Porto molts anys en recerca.
0: Una mica podríem dir... Bueno, tu vas estudiar Belles Arts a Girona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Tenies ganes, volia... Això, el fet d'estudiar una cosa d'aquesta tipologia vol dir que tu tens ganes de ser una... de treballar, de dedicar-te a l'art, d'alguna manera, no? És a dir, si no,
1: sí,
0: no...
1: és evident. Vull dir, he decorat hotels, he fet escaparates de botigues, he decorat discoteques, he fet moltes coses al llarg de la meva vida, i el que volia, doncs, és tenir tècniques, sabre de la teoria del color i sabre com manipular productes, i llavors jo ser lliure i poder-ho interpretar a la meva manera.
0: Clar, perquè cada artista, vull dir, té una concepció especial de qualsevol cosa, no? És a dir, quan mirem qualsevol cosa, vull dir, tots tenim una mirada diferent i tots veiem de coses diferents. Per tant, tu suposo que quan t'enfrontes en segons què, també tens la teva pròpia mirada, que és una mirada que tira cap al món artístic, no?
1: Jo quan treballo... Jo sempre dic que l'art per mi és el meu psicoanalista. Llavors, depèn del meu estat anímic, queda reflectat amb l'obra.
0: Bueno.
1: És així de senzill. Llavors, per exemple, això que presento és un recull de 3 anys de recerca i d'experimentació. Hi ha 3 temàtiques diferents i hi ha molt de color, hi ha molta vida i també hi ha una part abstracta de quadres amb molta força, que són moments de la meva vida, doncs, que analitzo amb la matèria.
0: És a dir, que tu, tu en realitat pots ser un pintor figurista, no figuratiu.
1: Figuratiu,
0: és a dir, per tant, una mica una còpia passant pel teu sedàs de la realitat, és a dir, i per una altra banda també pots experimentar amb pintura abstracta, en la qual cosa no és aquella pintura que a vegades ens costa més d'entendre, però que en realitat també hi ha un missatge, és a dir, que encara que sigui amb el color, no?
1: Oh, i tant, amb el color, amb la força del pinzell, amb el traç, també faig art conceptual, que m'agrada molt, que es parteix d'una idea, i llavors amb el títol de l'obra i el que reflecteixo, la persona pot interpretar moltes coses.
0: És que l'art conceptual és exactament, que dius, que parla d'una idea.
1: Sí, d'un concepte, ja ho diu la paraula.
0: Un concepte.
1: Sí, parla d'un concepte i a partir d'aquí doncs et deixes anar i pots fer una peça o pots fer una temàtica, una sèrie, depèn de lo que tu vulguis fer.
0: Llavors, quan tu, per exemple, posem-nos en el cas de que vols fer una temàtica, per tant, una sèrie d'obres que tu faràs en aquell moment parlaran sobre el mateix, de diferents maneres, no?
1: Oh, i tant. Per exemple, jo fa 3 anys, per conscienciar la gent dels incendis, que cada vegada anem a més, vaig fer una sèrie amb esmalts que toca aquest tema, que es veu una papallona com s'està cremant, es veu un bosc, es veu el mar com es crema, tot és com molt surrealista i molt colorit, i ja fa 3 anys que estic treballant per conscienciar la gent sobre aquest tema.
0: O sigui que tu també, per el que m'acabes de dir ara en aquest moment, també fas servir la tècnica de l'esmalt.
1: Sí, sí, jo menys l'oli faig servir de tot.
0: És a dir, que fa servir el tèmpera, no?
1: Sí, aquarel, en aquesta exposició no, perquè aquesta exposició bàsicament tot és collage, és acrílic i esmalts. Ja. Però amb altres he fet aquarel·la, he fet oli, bueno, depèn del moment.
0: Com tu has dit, és a dir, per tant, vol dir que tu tens diferents tècniques, les pots fer, utilitzar totes elles, no?, depenent del moment, com has dit abans.
1: Jo no tinc por, perquè la por no serveix per res.
0: Molt bé.
1: La por t'anul·la. És una cosa... La meva darrera exposició es titulava L'altre costat de la por. Llavors, jo no tinc por. Llavors, jo sóc lliure i quan m'hi poso, doncs... deixo que anar tot el que tinc a dintre i amb diferents materials, i llavors és així de senzill.
0: Però això és molt enriquidor, no? El fet de que no només faci servir un material determinat, sinó que segurament podrem veure en la teva obra diferents materials. Això és molt enriquidor, perquè vol dir que tens la possibilitat de manipular coses diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he fet un quadre gran que no entrava en la temàtica, però és un quadre que reflecteix diferents valors de la cultura catalana, i és una peça gran, i l'he fet amb collage, i he posat els capgrossos de Tordera.
0: Ah, mira.
1: Sí, i bueno, aprofito per convidar tothom que vingui a veure-la, perquè veurà coses molt diferents i molt divertides i molt... bueno, ho heu de venir a veure.
0: Bé, llavors, precisament tu deies que... Bueno, dèiem al començament que demà precisament inaugures l'exposició a Blanes a la sala Maria Lluïsa García Tornel, que estarà fins al dia 30 d'agost. I aquesta exposició, quin nom li has posat? Perquè...
1: Pues li he posat Energia Bonica.
0: I per què?
1: Bueno, doncs perquè jo tinc molt bona energia i per exemple, la darrera exposició es va titular A l'altre costat de la por, em vaig fer una que era Blue 1, Blue 2, en fi, fa quasi 4 dècades que m'hi dedico, i he exposat arreu d'Europa, i depèn del meu estat i depèn del moment, doncs poso un títol o poso un altre.
0: Quantes obres podrem veure a la teva exposició?
1: Doncs jo he posat... el Departament de Cultura de Blanes els hi diu 85, però n'hi ha cap a 100 i alguna
0: cosa. Ah.
1: Sí, n'hi ha cap a 100 i alguna cosa, perquè ahir vaig estar muntant l'exposició i n'hi ha més. Perquè he portat peces grosses que ja tenia de 3 anys, perquè m'ha fet il·lusió que la gent les veiés, i hi ha molta obra, hi ha molta obra.
0: Bé, és a dir, quan nosaltres anem a visitar l'exposició, ens recomanes que ens parem davant d'algun quadre en especial perquè li tinguis una estima especial, o anem fent una volta i vinga?
1: Mira, els quadres els he parit jo.
0: Bueno, clar, això segur. segur.
1: Llavors, estima els hi tinc a tots.
0: Ja. Yeah.
1: Però evidentment que n'hi ha alguns que me'ls quedaria per mi.
0: Ah, vale.
1: Perquè, bueno, els he fet doncs pensant en persones en concret, en situacions de la meva vida, que han set dolces i després han acabat no sent-ho tant, i em despullo.
0: Bueno, jo penso que, com t'ho has dit abans, els he parit jo. Bueno, és com si fossin fills teus, d'alguna manera.
1: Doncs sí.
0: Clar, si són fills teus, tu sempre, encara que tots dius, tots els estimem igual, els que tenim fills, jo només en tinc un, per tant no puc triar ni remenar, però normalment la gent que en té un diu, jo els estimo tots igual, però sempre hi ha algun pel que sigui, en el qual, pues, per, jo sé, per compassin, perquè t'entens millor, jo que sé, per alguna qüestió, amb el quart t'aportes millor. Per això jo te preguntava si tenies algun que diguessis aquest és el meu favorit. Als quals, no sé.
1: Doncs sí, mira, n'hi ha un en concret que vaig tenir una història d'amor molt bonica, uh-huh. i llavors aquest noi... va arribar un moment que el dia del seu cumpleaños em va preparar una gran festa i em va posar una pel·lícula que havia guanyat un Òscar, que era Canvi de gènere, uh-huh. i per preparar-me, per dir-me que volia ser dona. I llavors, doncs, he fet un quadre en homenatge amb ell.
0: Ah, molt bé. I aquest el tens com un dels teus preferits.
1: Sí, perquè l'he fet amb molt de sentiment i tinc un record molt bonic i agradable de l'època que vaig estar amb aquest noi... I bueno, i mira, i ara aquest moment pues, ha sortit aquesta obra així.
0: Bueno, molt bé, pues, és a dir, com tu deies abans, les teves obres són una mica un reflex de la teva vida, del teu estat d'anímic, de les teves vivències,
1: aquí
0: no?
1: Està.
0: També.
1: Aquí
0: clar,
1: està.
0: Durant 3 anys hi ha moltes vivències, no?
1: Sí,
0: pel mig.
1: Sí, he fet un homenatge a la Rosalía també.
0: Ah, mira.
1: Perquè m'agrada molt i he fet un com un collage abstracte i amb fotos d'ella. És una exposició que és una sorpresa, perquè hi ha moltes pinzellades de moltes temàtiques diferents i com que sóc un ser lliure, doncs ho he canalitzat en 3 temàtiques, però hi ha quadres com individuals que surten de
0: la temàtica.
1: De les temàtiques que presento.
0: Quan tu deies de 3 temàtiques, quines temàtiques has fet servir?
1: Doncs,
0: o quines temàtiques has triat?
1: Doncs una, art social.
0: Art social?
1: Sí, que és aquest que he fet amb esmalts. Llavors l'altre és un tipus floral amb animalons. I l'altre, fons marí.
0: I l'altre, fons marí. És a dir, que podrem trobar diferents obres en les quals podrem veure que hi ha un lligam, no? Un lligam,
1: sí.
0: Per exemple, si diu art social, veurem coses que parlen de la societat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. El que passa que ahir, quan ho vaig presentar-ho tot, el lògic és que ho hagués presentat per temàtiques,
0: sí.
1: Però estèticament a mi m'agradava... El libre albedrío, que es diu en castellà,
0: sí.
1: i posar-ho tal com ho sentia en aquell moment.
0: Yeah.
1: I llavors està tot bastant barrejat. Eh?
0: Vale.
1: És també una cosa fora de lo comú i divertida que he fet part del meu currículum en collage, en quadres. I llavors els que vingueu a gaudir-ho veureu els meus principis, els llocs que vaig exposar, els premis, les crítiques d'art i tot el recorregut de quan vaig començar a l'any 94.
0: Una cosa, vull dir, per aclarir, perquè a vegades algú pot no voler saber, no saber què vol dir un collage. Un collage és enganxar coses diferents.
1: Això mateix.
0: Enganxar coses, sí. Diferents amb una peça. És a dir, que possiblement trobarem un quadre, com tu deies, en la que pot haver-ne coses diferents que formen un
1: conjunt,
0: un conjunt
1: i una obra.
0: I una obra. Però que no seria, per exemple, igual... No sé, explica'ns, per exemple, un collage dels que hagis fet.
1: Els collages que he fet, els he fet tots amb fotos, fotocòpies i papers, i escrits, amb poemes i escrits. En aquest cas, tots estan fets amb acrílic i no he sobreposat robes ni he sobreposat altres materials,
0: uh-huh.
1: que, bueno, que si hagués vingut de gust també ho hagués fet. M'ha fluït la idea i el moment de fer-ho, doncs, tal com ho he fet, que és tota base de fotos en paper i acrílics.
0: Vale, és a dir, que trobarem, recordeu, és a dir, bueno, una mica per aclarir-ho, és a dir, trobareu diferents obres que seran un collage, una melange, una cosa barrejada, una barreja de coses diferents que formaran un tot, una, no? Que diria?
1: Són molt deliciosos perquè... l'obra la tanco amb pinzellada de traç gruixut i queda com un extracte dintre d'un collage.
0: Ja.
1: queda molt divertit, perquè no deixo escapar la imatge, l'escrit, o sigui, ho tanco, amb la pinzellada gruixuda tanco l'obra.
0: Molt bé. Bé, llavors, què més vols destacar d'aquesta exposició? Per més que res, perquè quan anem a veure-la tinguem una mica clar que és el que veurem i el que tu destaques de la teva obra.
1: Doncs mira, jo destaco que hi ha un abans i un després de la meva trajectòria artística en quant a colors, en quant a idees, en quant... me sorprèn a mi mateix de que en el dia a dia amb la recerca i anar treballant doncs surten colors i surten històries que per mi són molt agraïdes i plàsticament són molt delicioses.
0: Ja, clar, perquè suposo que si és d'una obra de durant 3 anys, del primer any aquest últim no deu de tenir res a veure, o sí que hi ha un cert fil conductor?
1: Sí, perquè, per exemple, al principi vaig estar fent esmalts, després vaig passar a fons marí, llavors ho vaig deixar i vaig passar aquesta altra temàtica que he comentat.
0: A floral, no?
1: Sí, floral i animalons.
0: I art social i fons sí, marí.
1: I ara, darrerament, he fet peces grosses de fons marí, també.
0: En realitat te preocupa el fons marí o és perquè realment que t'agrada?
1: No. Bueno, me preocupa. Ja fa dues darreres exposicions que vaig estar fent unes peces que hi enganxava allà unes xafades, borilles i com una espècie de collage que havia fet en fusta i en dibuix per conscienciar la gent que cuidessin les platges i cuidessin el fons marí. Clar que me preocupa, clar.
0: En realitat, avui, no sé si has vist en algun moment les notícies, parlaven sobre el fons marí, no? M'he recordat ara que l'aigua del Mediterrani està a 32 graus, amb la qual cosa moltes plantes i moltes coses no viuran bé, perquè 32 graus no és precisament una temperatura adient pel Mediterrani, tot i que el Mediterrani ho contraposaven amb el Cantàbric, que el Cantàbric també estava més calent de lo normal, i bueno, vull dir, tu dius, hem de conscienciar-nos, és que en realitat ho hem fet malbé nosaltres, no?
1: És evident. I, bueno, la gent ens hauria de posar d'acord i juntar-nos i fer grans manifestacions i conscienciar. Però, bueno, això és molt difícil.
0: És molt difícil, no? I els grans vaixells o els vaixells, aquests iots que són de gent amb diners, segurament, no sé si la brossa la recullen com han de recollir, no sé, en realitat fa una mica de pena, no? L'altre dia aquí es parlaven dels residus, no? Dels residus urbans, no sé si has vist aquesta campanya que ha engegat ara Medi Ambient aquí a Tordera, que diu, aquí no fa, això no fa res, és a dir, que es veu un matalàs, bueno, coses tirades. Jo que he vist que a Fibra, davant de casa meva, en els contenidors, fa 2 dies que hi ha un matalàs i a mi em costa molt d'entendre que hi hagi un matalàs quan sé que el divendres, si el deixo davant de la porta de casa i truco per telèfon, la recolliran, és a dir, i a mi això m'enfada molt, que suposo que tu també és una manera d'expressar el teu rebuig.
1: Amb obra.
0: Amb l'obra, cadascú ho fa com pot, no?
1: Sí, per conscienciar la gent.
0: Per conscienciar la gent. Costa molt, de conscienciar la gent. No trobes que ens hem tornat com a tots molt rics, que ens ho facin tot, no?, que tenim...
1: Mira, ara estem en un moment decadent, totalment. Està tot molt decadent i, bueno, només hem de veure els que mouen el món.
0: Sí.
1: L'exemple que donen.
0: No gaire.
1: Matant a gent innocent i destruint-ho tot per el capitalisme i pel poder, i llavors ja partint d'aquesta base.
0: La veritat és que fa molta pena, la veritat és que sí, que fa molta pena. Ara ens sortia tot això perquè penso que tu, si agafes temàtiques de tipus social i d'una mica de consciència a la gent, penso que era bo parlar-ne d'aquesta consciència, no?
1: A mi m'agrada la bellesa. A mi m'encanta la bellesa. M'agraden els animals, les plantes, la puresa, una posta de sol, ploure, que ara està ploguent, que és preciós des d'aquí veure per la finestra les gotes gruixudes com van caiguent, el crec-crec, a mi m'agrada pues, l'autèntic, lo de veritat.
0: Les coses petites, no, també? Perquè això són coses petites. Fixar-se en cosa petita, no?
1: Les coses petites en fan una de gran.
0: Sí. És a dir, ara, com tu deies, de fixar-te en la pluja, la pluja, és a dir, és una cosa molt petita, però que si ens hi fixem, doncs ens pot donar algun missatge, algun
1: bueno,
0: altre missatge.
1: Bueno, doncs mira, te treu les tres intents, te relaxa, te transporta.
0: Clar.
1: Anar a nedar al mar ploguent, tirar-te amb una gorja, o sigui, hi ha coses que no gastes i són màgiques.
0: Sí, en realitat, davant d'aquesta societat tan consumista, anar-nos-en a coses que no són, que no costen diners, són molt, molt importants.
1: I
0: no?
1: Que te coronen l'ànima.
0: Sí, perquè l'ànima, aquí en un programa que és bàsicament cultural, a vegades la cultura diuen que, bueno, que és una cosa... que és una cosa que no es pot palpar, que no es pot tocar, no? La cultura no es pot tocar. Però en realitat és quelcom que el que fa és que alimenta l'ànima. A banda, nosaltres podem alimentar-ne el cos, però l'ànima també és important alimentar-la, no? I per tant...
1: Home, una persona, si vols que estigui feliç, ha d'estar en harmonia. I l'harmonia què és? Una bona alimentació, estar envoltat de gent que t'ompli, que t'estimin i estimar, gaudir de petits moments, de grans moments, tot això és doncs, bueno, tot fa pinya, no?
0: Exacte. Tot això fa pinya i a tu et serveix per plasmar-ho a la teva obra.
1: Aquí està.
0: És a dir, perquè t'has dit, jo, la meva obra són les meves vivències, els meus sentiments, sóc una mica jo a través de la meva obra.
1: Aquí està.
0: Bé, nosaltres, aquesta obra, aquesta exposició, com us deia, com és que la fas a Blanes?
1: La faig a Blanes perquè jo hi he viscut, a Blanes conec molta gent.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i llavors... En aquesta sala ja és la quarta vegada que exposo.
0: Ah,
1: i me coneix molta gent a Blanes a nivell artístic i a part, bueno, Blanes a l'estiu hi ha molt de moviment, hi ha molta gent i quan més gent pugui arribar doncs és el que busca l'artesà, no? A quan més gent puguis arribar doncs millor, no?
0: No, i tant, la teva obra realment, encara que la fas tu de primer moment, en realitat després tu la que vols és compartir-la amb
1: clar,
0: tothom,
1: clar.
0: És a dir, no és per guardar-te-la tu a casa.
1: Jo he exposat fa anys a la Biblioteca de Tordera,
0: sí.
1: I he fet coses aquí i no descarto més endavant fer-ne més, però Blanes m'ofereix un ventall ple estiu molt important per arribar a molta gent i aprofito.
0: I a més té una sala d'exposicions com tal, no? És a dir,
1: molt,
0: és una sala
1: molt
0: més preparada que seria... La biblioteca el que té és una sala d'usos múltiples i te la...
1: No, està molt bé també la sala de la biblioteca,
0: sí.
1: Perquè és molt gran, eh?
0: Sí.
1: I va molta gent, hi ha molt de moviment. Però aquesta, bueno, és una sala que és molt maca arquitectònicament parlant,
0: sí.
1: I està molt ben ubicada, i a l'estiu hi passen rius de gent.
0: Sí.
1: Ara, malauradament, estan fent obres a la part de darrere, que estan arreglant la plaça, i a la part de darrere quedarà anul·lada.
0: Ah.
1: Llavors només tindrà accés a davant.
0: Yeah.
1: Però, bueno, és una sala que fa una L i que és molt bon, molta teca, està molt ben il·luminada. Ara, aquest any, veig que han posat aire condicionat nou.
0: Molt bé.
1: I està molt bé.
0: Molt bé. Bé, doncs penso que una mica us hem donat una revista, una manera de veure què és el que podrem veure aquests dies del dia 7 fins al dia 30. I ara el que caldria dir que a quina hora podem anar-la a veure? És a dir,
1: doncs mira, inauguro demà a les 7 de la tarda i tothom que vulgui venir està convidat i els horaris seran de 11 de matí a 1 i mitja i de les 6 de la tarda a les 9 i mitja i el dimarts tanco. Llavors estarà tot el mes d'agost fins al 30.
0: Bé, doncs ja sabeu, és a dir, si voleu anar a visitar aquesta exposició que ens ofereix en Carles Malés, podeu anar a la sala Maria Luisa García Tornel, al carrer ample 11, del 7 al 30 d'agost, en horari de 11 del matí fins a les 13:30 al matí, de les, i a les 6 de la tarda fins a dos quarts de 10, fins a les 21:30. I el dimarts, tancat, per reposar una mica. No?
1: Bueno, tinc una gosseta que és gran, haig de cuinar-li, jo necessito anar a nedar per carregar-me d'energia.
0: Bueno, que una de prendre's un dia una mica de festa. Doncs bé, Carles, moltes gràcies per haver estat aquí, i ara, vull dir, deixem aquesta entrevista, i em sembla que m'han dit que anem a publicitat. Doncs anem a publicitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
0: Gràcies, igualment.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Un estiu no es mesura en graus, però sí en concepte.

0: Bona tarda. Hola, Lluís.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Què tal?
1: Molt bé, tu?
0: Bueno, moltes gràcies per voler haver estat aquí una estoneta amb nosaltres a Ràdio Tordera per parlar-nos d'aquest concert que tindrem o aquesta ballada de sardanes del proper divendres, de demà, precisament a les 10 del vespre. Bé, abans quan jo presentava el programa deia que parlaria amb tu, que pertanys a la Copla Mediterrània, i que, per tant, ens explicaries una mica, doncs, bueno, la copla, quan s'inicia, una mica per saber-ne una mica més.
1: Val, perfecte, doncs sí. Mira, la Copla Mediterrània es va fundar l'any 1979, o sigui que té 47 anys de vida.
0: D'un-hi-do.
1: Sí, anem cap al 50, camí dels 50. I bé, es va formar a Sabadell, que allà és, bueno, és un nucli sardanista molt important a nivell de tot Catalunya. I bé, des de que es va formar la cobla, doncs hem intentat fer sempre, doncs, procurar sempre, doncs això, tocar els grans clàssics i tocar peces, les grans peces que hi han hagut tota la vida, i recordar molt els compositors que han fet de la cobla i de la sardana, doncs la dansa que és ara, no? I yeah, sempre cuidant molt i sent molt curosos amb la interpretació i bé, donant la màxima punt d'excel·lència a la nostra música, que és la sardana i la cobla.
0: Molt bé. Per tant, l'any... Bueno, aviat fareu 50 anys, no?, com ho deies. És a dir, que suposo que llavors ho celebrareu moltíssim. Ja vau deure de celebrar els 25 anys, no?
1: Sí, els 25 anys ja es va fer una festa. Jo a la cobla hi porto 15 anys ara. Ja... Espero arribar al 50, evidentment, i al 50 vull dir de la cobla, no? No sé si arribaré jo als 50 anys tocant a la cobla. No. Però sí, ja estem pensant coses a fer, perquè és una efemèride que li hem de donar tot el màxim suc possible i anirem pensant coses de cara al 50.
0: Quants sou vosaltres a la cobla? Quants integrants sou?
1: Sí, totes les cobles estan formades per 11 músics, uh-huh, que toquen tots els instruments, sí. Les cobles a Catalunya en actiu, doncs, potser hi ha 40, 50, 60 cobles, i pràcticament totes, per no dir el 95%, són formades per 11 músics. Sí, sí.
0: Que seria el que toca, en realitat, 11 músics.
1: És que no... 11 músics som els que toquem, sí.
0: Com has dit d'una manera com si fos... obligatori, no?, que fossi 11. És que m'ha sonat... No hi entengui, per això he pensat 11. Vull dir, ha de ser 11, no poden ser 13, per exemple. Bueno, 13, que és el número que tothom té.
1: No, clar, és així. La formació, la sardana i la majoria... El 95% de la sardana, el 99%, estan escrites per ser interpretades per 11 músics.
0: Ah, mira, veus? Sí, una cosa que he après avui jo.
1: Sí, sí.
0: Bé, el vostre repertori, quan tu parlaves, deies que bàsicament toqueu sardanes clàssiques, però ja normalment la sardana està viva, no? I per tant hi ha diferents autors que continuen escrivint sardanes. El vostre repertori barreja les coses clàssiques i les noves sardanes que s'escriuen?
1: Sí, totalment. Jo quan abans em referia a això, deia que als inicis de la cobla va ser una cobla que es va formar bàsicament per això, per donar veu i per rememorar tots els grans clàssics i la música tan ben feta que s'havia fet al segle XIX i principis del segle XX. Però evidentment la cobla, com a gruix, i a totes les ballades que fem, a les 100, gairebé 100 actuacions que fem durant l'any, doncs interpretem tant grans clàssics com els que estava comentant-te, com autors actuals i contemporanis nostres, que evidentment estan fent molt bona música i que donen continuïtat a la sardana i a la nostra música, que té molt bona salut, i que per això també els programem, evidentment, sí, sí.
0: Bé, suposo que hi ha algun moment, em sembla... No, és que no sabia si m'ha cridat per posar publicitat, però m'ha dit que no, al control. Bé, quan feu un repertori, és a dir, tu ara aquí hi ha 9 sardanes, en el que jo tinc ara davant meu, el que tocareu aquest divendres, és a dir, vosaltres feu la tria de les sardanes que tocareu o us la diuen?
1: Mira, això depèn de del lloc i de l'agrupació o l'Ajuntament en qüestió que ens contracta. Uh-huh. En aquest cas, si és cert que el Marià, que és el president d'aquí de la...
0: Sí, la nostra dansa.
1: Sí, el Marià doncs, ens en fa triar 12 i després ells n'escollen 9 d'aquestes 12 que li ha passat el llistat, sí. En altres llocs et deixen totalment triat com a cobla, ja confien en la cobla i deixen triar, i hi ha altres llocs que no, que ells volen un programa concret i et fan tocar el que ells demanen. Cada lloc és diferent i cada lloc té la seva casuística. En aquest cas, doncs, és el que et vaig dir. Ells et fan fer una tria de 12 i d'aquestes en trien 9, que són les 9 que hi ha aquí.
0: Que són les 9 que jo tinc a davant. D'aquestes 9, no sé si vosaltres, encara que no les hàgiu triat, sinó que una mica us han vingut donades, teniu alguna que us agradi més? No sé, perquè no sé si això és normal o us agrada a totes igual o no vols dir que t'agrada més una que una altra.
1: Sí, no, home, evidentment els gustos són els que són i les sardanes, evidentment que hi ha sardanes que agraden molt, altres que no agraden tant, i a cadascú li agrada una sardana. Això és com el gustos colors, no?
0: Ja.
1: Però, evidentment, doncs, jo com a repertorista també de la cobla, doncs intento triar els repertoris que tant agradin els músics per tocar-les, com agradin els balladors per ballar-les, i que agradi al públic en general que ve a gaudir d'una ballada de sardana, no?
0: Clar,
1: i intento...
0: No digues.
1: No, bé, això, que intento fer un mix, jo ja porto molts anys en el món de la sardana, conec molts autors, conec moltes sardanes, i intento que tothom quedi content, no? I aquest és l'objectiu, que anem a un lloc, fem una bona feina, tothom quedi content per poder tornar-hi l'any següent.
0: Molt bé, clar, i tant, repetir. A veure, d'aquestes 9 sardanes que jo tinc al davant, totes són... Hi ha algun que sigui un autor més d'ara? És a dir, hi ha algun que heu triat? Quin seria?
1: Sí, jo si vols us faig una mica el repàs.
0: Va, fes-me un repàs, ja vinga.
1: Mira, la ballada la començarem amb Roses al Brull, que és de Joaquim Serra, que és un dels grandíssims clàssics que ha tingut un mestre de instrumentació i de bueno, tenia una bueno, no sé com dir-ho, una gràcia especial per compondre, i és un autor clàssic de referència, val? I Roses al Brull és una sardana espectacular. Normalment, sempre per començar, m'agrada començar amb un dels grans clàssics que han tingut en el nostre món de la sardana. Després hi ha una sardana de Jordi Molina, que es diu A Montserrat Sa Umbena, que va ser finalista dels Premis Preludi, que són els premis que fem aquí a Catalunya, que promou Som Sardana, que és la nostra confederació sardanista, i va ser finalista, i Jordi Molina és un autor blanenc, i és un autor dels més interpretats i dels més actuals que totes les cobles toquen. Jordi Molina és un grandíssim autor i també tenorista, i és una de les eminències que tenim dins del nostre món. Després continuem amb Enric Ortí, un altre dels grans autors actuals, un dels millors tenores del moment, per no dir el millor, i també compositor de grandíssimes sardanes, i aquesta és una de les últimes sardanes també que ha fet. Continuem amb una sardana de Jordi Feliu, un autor de Calella, que també és instrumentista de cobla i bé, és instrumentista de tible i també és un gran compositor. També és un actor actual i que també nosaltres, com dins la cobla mediterrània, el programem bastant. Després hi hauria una sardana de Pitu Chamorro, que és també un altre autor contemporani, va néixer l'any 78, és un autor jove i que també té grandíssimes sardanes, molt estimades pel públic, tant els sardanistes que ballen com els sardanistes que van per escoltar i per gaudir de la música. És un autor que totes les seves sardanes triomfen molt i són molt, molt reconegudes. Després la sisena sardana, també d'un autor actual, un dels grans tenoristes i compositors des de principis dels 90, que va començar fent música per sardanes més modernes i aportant coses noves del que es venia fent fins als anys 80, aportant temes més de música de jazz i músiques més modernes, que és en Jordi Paulí,

0: que és molt balladora, una altra de Carla Rovira, un autor del Vallès, que ens va deixar fa uns quants anys, però que té sardanes també molt, molt balladores. I acabem amb una sardana d'un coetani, d'un contemporani, molt amic meu també, Ferran Carballido, que és un autor jove, també té poc més de 40 anys, i que ha fet sardanes, té sardanes molt, molt de concert, però en té algunes també molt balladores, com és el cas d'aquesta, que es titula Va xiula, i que serà la que acabarem l'audició aquest divendres aquí a la plaça de l'Església de Tordera.
1: Molt bé. Veig que allò que jo t'he preguntat, si hi havia autors d'aquests actuals, penso que sí que ja m'has donat la idea de que realment heu barrejat tot i, per tant, les sardanes seran totes molt, molt diferents, i unes actuals, altres clàssiques, però serà un bon compendi que formarà un tot molt xulo, no? Veig jo. Des de
0: que tu m'has explicat. Sí, exacte. Al final, el que et dèiem abans, no? Al principi, d'intentar agradar a tothom, tant als organitzadors com al públic sardanista, com al públic ballador, i inclús als músics, perquè jo també, com a repertorista de la cobla, doncs els músics també han de gaudir, han de tocar coses que agradin, no?
1: I llavors,
0: la feina de repertorista té aquest punt, no?, d'intentar agradar a tothom, i a vegades s'aconsegueix més o menys, però crec que fent aquest sardanes d'autors consolidats com els que he posat aquí són un seguro de vida per tothom, i barrejant també algun autor clàssic que sempre és interessant, no? No només posar els autors actuals, que nosaltres ho fem i crec que s'ha de fer perquè és el futur de la sardana, però també no oblidar els grans clàssics que ens han fet arribar on som a dia d'avui, no?
1: Molt bé. Doncs no sé si ens vols explicar alguna cosa més. Jo he triat, en totes les sardanes que tu teníem aquí en el repertori, he triat, com que Calella està aquí a prop, perquè no sé si és aquesta Calella, la Calella de la Costa o no.
0: Calella de la Costa, sí.
1: Sí, doncs llavors he pensat, bueno, com que estem a prop de Calella, he triat per escoltar Calella, capital de la sardana, i després d'aquesta entrevista escoltarem aquesta sardana per fer una mica de boca per demà. Si t'assembla. Bueno, Lluís, moltes gràcies per haver estat aquí. Doncs fins una altra vegada que puguem conversar sobre la sardana. Bona tarda.
0: Perfecte, doncs. Moltes gràcies i bona tarda.
1: Adéu. Bé, i abans d'escoltar aquesta sardana, anem uns segons a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Tordera, l'emissora que t'escolta.

Bé, doncs després d'aquesta sardana serà una dels que podreu escoltar i ballar demà divendres a les 10 del vespre a la plaça de l'Església. Tenim un cap de setmana molt tranquil, no hi ha gaires activitats. Tenim, a banda de, com us he dit, demà divendres la Copla Mediterrània i el dissabte amb balls de folk a les 22 hores amb Víctor Pedrol i els acordionistes. Aquests balls folk, la programació dels balls folk s'acaba precisament dissabte, ja no n'hi haurà cap més, és a dir. I l'única cosa, l'única activitat que tenim, a més de lo que us he dit, és un taller a l'Arxiu Històric, un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Rocarrosa amb la professora Lana Ribot. Cal fer inscripció, clar, se suposa que heu de fer inscripció senzillament per poder tenir el material que necessiteu. Jo penso que el gran esdeveniment d'aquesta setmana serà l'eclipsi. Recordeu que aquí vam tenir en el seu moment en Josep Pujol, que a més ens va dir que una de les coses més importants que havíem de fer era tenir unes ulleres especials, inclús ens va dir on les podien comprar, etc. Abans aquí a Tordera n'havien hagut, però no sé si n'hi ha. Ràdio Tordera ha informat activament sobre aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, amb les entrevistes, com us he dit, amb el president del Cercle Astronòmic de Tordera, destacant les hores d'observació al vespre i el lloc recomanat és el passeig fluvial i la necessitat, sobretot, vital d'usar filtres certificats. I, bàsicament, quan és millor podrem veure serà de les 19:30 fins a les 21 hores. I recordeu que aquest és un fenomen que a més, després d'aquest eclipsi de l'agost de 2026, el següent eclipsi solar visible a Espanya tindrà lloc el 2 d'agost del 2027, seguit d'un altre anular de la Lluna, del 26 de gener de l'any següent, que completarà la triada d'eclipsis ibèrics del 2026 al 2028. I ja podreu veure un altre solar com el que podrem veure aquest dia fins al 2053, és a dir, que molts de nosaltres ja no els podrem veure. Per tant, si teniu moltes ganes, recordeu, heu de tenir unes ulleres especials per veure aquest eclipsi. Bé, doncs des d'aquí acabem el programa d'avui. Us deixo amb una altra cançó, em sembla que és una cançó de Los Búhos, no? Una cançó de Búhos, i desitjant que passeu una bona setmana i que, a més, doncs, si teniu l'oportunitat de veure aquest eclipsi, doncs que el veieu, perquè serà una cosa única que podrem veure durant molt, molt de temps i recordar. Doncs, i ara escoltem una última cançó de Búhos que porta per títol, no recordo, és a dir, em sembla que ens ajudarà... L'estiu és llibertat, de Búhos. I per tant, fins la setmana vinent. I com sempre, agrair-vos que hàgiu estat aquí seguint aquestes dues entrevistes que hem fet avui. Agrair a en Pons el seu treball darrere de la peixera. I com sempre, us espero fins la setmana vinent amb un petó de la Carme. Adeu!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui diumenge. Us expliquem que Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua del català. Actualment el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem el regidor de Cultura i de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: Es treballa també amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hi s'hagin de fer millores. El tordarenc Carles Maleis presentarà la seva obra a través de l'exposició Energia Bonica, que s'ha instal·lat aquests dies a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 de Blanes. Mostra que es podrà visitar fins al 30 d'agost. El mateix Maleis ens explica el contingut d'aquesta exposició.
3: És un recull d'obres de 3 anys i es divideix en 3 etapes. O en 3 sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons. I les tècniques són mixtes i normalment tot està presentat sobre vestidor, sense marc.
1: En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en 2 setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador per tal de garantir la viabilitat financera. Ens ho explicava aquesta setmana el coordinador de l'entitat, Sergio Alonso.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Estamos en una situación un poco a expensas, entonces...
1: L'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació de nou entrenador de l'equip que encara es troba en negociacions. Ho deixem aquí, ampliem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Que passin bon diumenge.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens del nostre Ajuntament, reunim els representants polítics del nostre poble per parlar d'alguns dels temes que s'hi varen tractar. Estem parlant del ple ja del mes de juliol, on es varen tractar diversos punts en l'ordre del dia, però ja podem avançar que un dels temes centrals del ple va ser la qüestió de l'aigua al nostre municipi. També cal destacar temes referents al tema de la gestió de residus, que sembla que es va desencallant el que és tot aquest procés per poder licitar aquesta licitació. En parlem de tot plegat. Avui ens acompanya l'alcaldessa per Junts, Elisabet Mejías, benvinguda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Jesús Saltó, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà. Benvingut.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Acosti's una miqueta al micro, que així el sentirem una mica més.
2: Vinga, doncs. Jo a falta de... Sí. O de costum, diguem.
0: I l'Eric Pérez, que ens acompanya per part de Vox. Eric.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència de Salvador Giralda, en Comú Podem, i esperem que es puguin incorporar en els propers minuts representants de Partit Socialista i també de Més Tordera. Com dèiem, un ple on part central de la sessió va ser el tema de l'aigua, de l'estat de l'aigua, de la xarxa de subministrament del nostre municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa, des d'alcaldia, es va fer una declaració oficial de l'estat actualment del subministrament, d'aquesta declaració de no apte pel consum humà i difusió oficial de la declaració. Hem de dir que Vox també va presentar una moció al respecte que no va prosperar. Però bé, podem aprofitar, evidentment, aquesta tertúlia amb l'alcaldessa, ho hem anat fent cada setmana per actualitzar la situació, per explicar a la ciutadania quina és la situació actual d'aquest subministrament d'aigua, i també aprofitar per conèixer l'opinió de grups tant del govern com d'oposició que ens acompanyen avui en aquesta tertúlia respecte a aquesta situació i a la seva gestió. Alcaldessa, si li sembla, actualitzem situació, en quina situació ens trobem en aquests moments i sobretot explicar una miqueta la cronologia, no?, que vostè va voler doncs donar, potser no tota, però sí que de manera resumida...
1: Si l'expliquem, l'expliquem, eh? Vull dir, no ens dona prou programa perquè vam estar 25 minuts.
0: De manera resumida, perquè la gent doncs tingui constància de com s'ha arribat fins aquí i sobretot això, explicar en quina situació ens trobem en aquests moments.
1: De moment ens trobem amb la mateixa que estàvem la setmana passada, que és que portem dues setmanes amb índex de 0,08 als pous de Tordera, Marreixac i Àgora, i de 0,09 Masmora, per tant estaríem dintre paràmetres, i esperant els resultats que ens arriben demà dels pous de Marreixac-Tordera, que normalment són els dimecres quan ens arriben les analítiques, i també a l'espera de remetre'ls a Salut Pública, que és el que fem cada setmana, que ja dijous passat, com avançava en el ple, sembla que amb aquests paràmetres bons que estem des de fa 15 dies estaven en disposició d'aixecar aquesta restricció, però fins que ells no diguin, nosaltres, per tant, no ho farem. La cronologia dels fets la vàrem comentar durant el ple extensament, uns fets que coneixem des del 18 de setembre de l'any 24, quan la qual ja per primera vegada ens planteja la qüestió dels PIFAS, en què passa, com els hem de controlar i quins mitjans hauríem de començar a provar aleshores a la nostra etapa que no està preparada encara per fer front a aquests components. Des d'aleshores fins ara hem provat diferents sistemes, hem buscat diferents finançaments per fer-los en diferents fórmules, des del 24 fins ara. Plantejàvem l'opció de la pròrroga del contracte de qualia i d'abastaments d'aigua que finalitza el 31. Hem buscat alguns crèdits via ICF, hem intentat col·locar filtres estàndard passant per un procés que iniciaven d'expropiació, i al llarg d'aquest temps, amb tots aquests tràmits, també parlant amb Diputació si ens podia finançar una part del dipòsit, que finalment el dipòsit es feia via ACA. Allò, hi ha moltes administracions implicades en tot aquest procés, de la mateixa manera que també es feia amb l'empresa pública Atella de la Generalitat per poder-nos connectar a la desaladora. Ens ha atrapat aquest no apte de l'aigua aquest mes de juliol.
0: S'ha incorporat el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, que havíem dit que s'incorporaria. Bé, regidor, parlem de l'aigua, com es pot imaginar, i de la situació en aquests moments, i que comparteixin la seva opinió respecte a com valora la situació actual, i després escoltarem els grups de l'oposició.
4: Bé, no, ja diu, tal com ha explicat molt bé l'Elisabet, és difícil afegir més coses, no?, però jo crec que la via de finançament està oberta i, bueno, tenim moltes maneres de poder-ho fer, o moltes maneres de fer coses, no vol dir que tinguem molts de diners, no?
1: Ara,
4: la frase es podria entendre malament, és a dir, tenim diferents vies, intentant buscar, òbviament, el finançament més econòmic, per tant, tal com ho ha explicat ella, per tant, això plenament d'acord. Llavors, també la pendent és la connexió amb l'ATL, no? Que jo aquí sí que vull afegir que té una... A part de la inversió que és necessària per connectar-se amb la dessaladora, doncs també cal dir que l'import de l'aigua dessalada és molt més cara que l'aigua que surt dels nostres pous, per tant, això pot tenir un impacte important a la factura de l'aigua, per tant, no és una solució màgica, que això cal recordar-ho. Jo ho he estat explicant doncs, amb algun veí i veïna que m'ha apuntat com estava el tema. Tenim l'exemple, en aquest cas, doncs, l'aigua de Palafolls, que és aproximadament fan uns 60-40, 60 dels seus pous i 40 de la dessaladora, que té un impacte en el preu, i que no oblidem que l'aquífer, en tot cas d'aquest poble veí, segurament té els mateixos problemes de contaminació de PFAS que el nostre, no? I també recordem que el tema de PFAS presenta una gran variabilitat en el comportament i que es deuen uns, segurament, semblaria, s'ha de confirmar, per tant, no ho estic afirmant, doncs depèn d'uns abocaments a la llera doncs, que ens està perjudicant, no? Originàriament, doncs, això no... no succeïa, que no va succeir durant pràcticament durant el 2025 i que s'ha tornat a reproduir doncs, en el 26, no? Això és una cosa molt, molt important. També l'origen, també recordem que ve aquesta obligació de fer aquest control de PFAS ve del Real Decret del 23, que el que fa és ser més exigents alhora amb l'aigua de consum humà. Per tant, l'aigua no ha canviat, és a dir, ha canviat la vara de medir de la qualitat de l'aigua, siguem conscients, no? És a dir, no és que sobtadament hagi aparegut aquesta contaminació, que potser en l'any, m'invento, potser en el 2010, potser ja hi era, no? Però passa que l'exigència, com ha de ser, doncs, que la vara ha de ser més alta, la qualitat doncs, de l'aigua que bevem ha de ser més alta, que en el cas de Tordera, no? Si no em corregeixen, doncs tenim els filtres per... En el seu moment es va treure la contaminació per manganès, per ferro i manganès, que hi ha dos, per tant, aquí es va treure allà per aquesta millora de qualitat i molts veïns, inclòs per exemple un servidor, doncs una cosa que es podia veure molt bé fent una prova tan senzilla com si teníeu la sort o no de tenir una banyera a casa, doncs la color de l'aigua va canviar radicalment amb la instal·lació d'aquests filtres, per tant ja van augmentar la millora de l'aigua. Doncs el govern va decidir fer aquest real d'aquest del 2023, que ens posa més, bueno, ens fa més exigents a l'hora de subministrar l'aigua, i això doncs ens porta que ens hagi aparegut doncs, aquest problema que potser el 2010 potser ja hi era, ho desconec, no hi ha cap mena d'analítica, no cal que es pregunti, és una especulació. Per tant, i també jo bueno, també ho comentava, no? És a dir, tenien dues maneres de plantejar l'abastament de l'aigua a Tordera i nosaltres defensem una mica que hem de ser el màxim d'autònoms possible a l'hora de l'abastament perquè Tordera no ha tingut un problema ni en la sequera, recordem que els pous nostres en cap cas varen quedar secs, per tant tenim aquest tresor, no? El nostre municipi, els ajuntaments malauradament no ho tenen i tenen problemes greus d'abastament, el nostre no és el cas de Tordera, el que sí que ens ha aparegut doncs aquesta necessitat de filtrar l'aigua, no? Per tant, creiem, des del nostre punt de vista, des de més Tordera, doncs, que hem de prioritzar l'abastament, la nostra autonomia, perquè tenim uns pous que poden resistir moments difícils i que hem de mantenir doncs, també aquesta connexió amb l'ATL, però que té un impacte amb el preu de l'aigua doncs, molt important. No? Per tant, com ja havia avançat doncs, l'alcaldessa, doncs, si farà tan bé com sigui possible, que això ho porta molt més ella, doncs tindrem el cabal mínim que vingui segurament de la dessaladora que sigui necessari, potser ser un 10%, no? Orientativament, no estic afirmant una dada exacta, perquè en certa manera ens conviden a connectar-nos, no? No? Ens conviden a fer connectar-nos obligatòriament, per tant ens obliga a fer aquesta infracció de 500.000 euros, més el cost, més el cànon anual, més el cost més alt per metro cúbic, no? Que en l'època, doncs, el mandat d'ara fa... ho dic de memòria, per tant, però sí que serveix orientatiu, com ja es va plantejar això ara fa 12 anys, en el mandat d'en Joan Carles, estàvem parlant de que el cost de l'aigua era multiplicat per 10 pel metro cúbic, eh? és una diferència
1: sí,
4: molt...
1: Sí, recordar que són uns 7 euros per trimestre el que es pujaria.
4: Sí, vull dir que...
1: Així, ara, eh?
4: Aquí que s'hauria de... És a dir, s'hauria d'afinar, però bueno, poden ser bastants, bastants diners, per tant, bé... Més enllà de solucionar el problema puntual que ja hem explicat, doncs hem de veure quina estratègia de gestió de l'aigua en el nostre municipi també volem.
0: Esquerra Republicana, Jesús Saltó.
3: Bueno, nosaltres no estem en contra que s'hagi fet totes aquestes gestions, al revés, sinó que estem molt d'acord, però que sempre hem dit que per què no es va fer abans? Per què en l'any 24 es van fer 21 analítiques de pifes a Qualia, sense comptar les d'abastaments, van sortir 17 en positiu, o sigui que en 17 hi havia pifes, i a partir de llavors no es va accelerar tot el sistema perquè es pogués corregir aquesta situació de cara al 26, quan ja se sabia que el 26 entrava aquest paràmetre nou, perquè això se sabia des de l'any 23, amb el Real Decret 3-2023. Llavors, a partir d'aquest moment no es va actuar amb suficient celeritat, ara es diu que no encariran el rebut perquè no s'ha encarit des del 2022, però de totes maneres es pagarà amb els impostos de tots, per més que hi hagin subvencions, però són els impostos de tots, o sigui, si no es paga per la dreta es paga per l'esquerra. A lo millor sí que s'hagués sigut necessari en aquell moment allargar la concessió durant 10 anys i fer les inversions, hagués sigut una manera d'accelerar-ho potser, no ho sé, perquè no estic en cap conversa amb la Qualia ni amb Abastaments d'Aigües del Tordera, perquè Abastaments d'Aigües del Tordera, a part del 1.680.000 euros que s'han de fer per posar la connexió de la tele, els filtres de carbó, la connexió amb Agora Park i el dipòsit del cementiri, a part s'ha de fer el d'Abastaments d'Aigües del Tordera, que són 112.000 euros, si no m'equivoco, segons...
1: 105 més IVA, sí.
3: Sí, vaig entendre l'altre dia.
1: Més el que impliqui la bomba fins a...
3: Vale, és el que vaig entendre l'altre dia. Llavors, tot això són costos que els hem de pagar entre tots, ja sigui pujant el rebut, però ara mateix estem comprant aigua, la majoria de veïns estem comprant aigua, és el mateix que anar a que ens repugin el rebut una mica, i ningú ho notaria. Però bueno, tret d'això, el problema és per què no es va córrer en aquell moment... Perquè, a més, ara es corre, perquè ara, des de que sabem que Salut... És que l'altre dia em tenia un veí que em deia, però això no se sabia abans, sembla que fins que no ha vingut l'Agència de Salut a fer el seu analítica, els altres no han volgut fer res. Això és el que em va dir un veí. No, no. Llavors, sembla que no sé si vulgui fer res i que només sigui Salut que la que ha dit, doncs, tanquem l'aixeta, en aquest cas. Llavors, són coses que ens fan que pensar. I a partir d'aquí, tindríem que saber exactament... quan tindrem l'aigua, perquè és el que ens pregunta el veïn, quan podrem tornar a beure aigua, quan podrem tornar a rentar-nos les dents bé, quan podrem fer això, quan podrem cuinar amb aquesta aigua. Ningú ho sap en aquest moment. No crec que ningú dels que estem en aquesta taula ho tingui en concreció, perquè els filtres s'han de preparar, s'han de fer a mida, s'ha d'expropiar els terrenys per fer-lo.
1: No, no, bueno.
3: Sí, perquè els terrenys, a més, no només de l'ampliació d'ara, sinó que són els terrenys de tota l'etap que tenim, perquè no eren propietat municipal fins ara.
0: Per no perdre el fil, pot contestar.
1: Sí, però no, sí, més no, que no. Res, les millores que s'han de fer l'etapa amb aquests filtres seran uns filtres fets a mida que no implicaran expropiació, que és una de les idees que teníem, bueno, una de les propostes que hi havia damunt la taula el mes de febrer. El que sí que implicarà és moure els actuals filtres i una escala que hi ha d'emergència per poder-hi posar...
3: I els 120.000 euros de l'expropiació, de què són?
1: Això fora, això és el que es plantejava si fèiem els filtres estàndards, que els estàndards per mida... sí que no hi cabien. Diguéssim que en comptes de ser verticals, seran horitzontals.
3: Però l'altre dia en el plenari va sortir el dels 120.000 euros, llavors ho hem d'explicar també.
1: Era un dels processos en els que ens trobàvem quan vostè diu, és que per què heu trigat tant? Perquè hi havia tot aquest ventall de possibilitats obertes. Si agafava uns a mida, els fèiem tombats, i els fèiem allò estàndards perquè a la llarga no hagin de generar més.
3: I per què el SINAP, que és on surten totes les informacions de l'aigua, dona que encara és aigua apta pel consum el mes de maig, i surt que és del carrer d'allà d'un carrer de Terra Brava, que no me'n recordo el nom, de Tordera Park, perdó, i llavors per què no han posat aquí el SINAC? Per què en el SINAC només hi ha la informació d'una part del poble, no hi ha de totes?
1: El SINAC és una plataforma en la
3: que plataforma nacional,
1: en totes, sí, en què totes les empreses abastadores d'aigua tenen l'obligació de pujar-hi.
3: Sí, és el Servei Informació Nacional d'Aigües de Consum, això significa SINAC, amb la qual tindríem que saber per què no tenim allà una posada tota la informació coherent i correcta, perquè l'Agència Catalana de Salut no la publica, tampoc.
1: Perquè
3: no
1: van per dues, són dues vies diferents.
3: Ja, però no ho publiques, no ho trobes a cap publicació. Has de ser un usuari registrat per ells i que siguis funcionari d'alguna empresa o d'algun ajuntament per poder-la treure. Jo mateix no puc treure-ho.
0: Sí, doncs, si sembla, escoltem a l'Eric, que també part de la seva intervenció anava una miqueta lligat amb el que estava apuntant en Jesús, i acabem de resoldre dubtes, Eric.
5: Sí, bueno, nosaltres... des de Vox mai hem qüestionat les mesures correctives, fins al moment mai les hem qüestionat, però per nosaltres la qüestió és que des del 18 de setembre del 2024 l'Ajuntament o l'equip de govern de l'Ajuntament de Tordera tenia constància d'aquest excés de PFAS en l'aigua de Tordera, no? I no es va comunicar res a la ciutadania fins al 8 de juliol de 2026, que va ser el moment, el dia després, de que l'Agència Catalana de Salut ja obligués, entre cometes, no? Llavors, el que ha passat és que mentre cap autoritat sanitària ha obligat a l'Ajuntament a comunicar aquest tema, no s'ha fet. I clar, si hagués arribat el dia 7 de juliol i les analítiques de l'Agència de l'Autoritat de Salut haguessin donat negatiu, clar, l'Ajuntament de Tordera no hagués dit res, i aquí ni ell ni jo ni cap ciutadà de Tordera s'hagués enterat del que ha passat, no? Com va passar en el cas de l'urani.
1: Això li voldria aclarir jo, clar, no, amb això de l'urani, perquè això ho va deixar l'altre dia en el ple i ojo amb com es diuen les coses per no generar una alarma innecessària.
5: Ninguna persona es va enterar per què? Pel mateix, perquè cap autoritat va obligar, perquè després ja va donar negatiu.
1: Poder ser l'Agència de Salut Pública en aquell moment. Bueno, acabi.
5: Sí. Després, per una altra part, des de Vox vam presentar una moció i tots van votar en contra. Jo puc arribar a entendre que l'equip de govern voti en contra perquè s'ho prengui com un atac o com ho vulguem dir, però no puc arribar a entendre que els dos partits restants d'oposició votin en contra d'una cosa que més o menys estan dient el mateix. I per últim, només voldria fer una pregunta a l'alcaldessa, i és la prova positiva de l'any 2024. Estem parlant del Pou de l'Esplai?
1: Segurament, sí. Segurament, sí, perquè és d'on es... de les... Ojo, i a l'Esplai Les Mimoses, que és a dalt de tot, no. El d'aquí baix, Tordera Marreixac.
5: Vale. Partint d'aquí, sí? Llavors, jo vull obrir un altre tema, i és... Marreixac, una part és de Palafolls. A cada Palafolls és Esquerra Republicana.
2: Ara no cal que posis Esquerra Republicana.
1: Sí, però la xarxa la vesteix Tordera.
5: Sí, però s'està donant lliçons a l'equip de govern, però l'alcalde de Palafolls és d'Esquerra Republicana i tampoc va comunicar res a la ciutadania de Marreixac.
1: Ho va comunicar el mateix dia que ho vàrem fer nosaltres.
5: Clar, però el 2024 no, i és el que des d'Esquerra Republicana
2: també... És que en el 24 jo crec que hi ha una confusió aquí, és que el 24 no era obligatori, està per sota de 0,1. Aquí només era un control que es feia des de l'any 23, obligatori, un control per veure com actuaríem fins a l'any 2026, que és aquest any. Llavors, en l'any 24 va haver positiu en el nucli, en l'etap del nucli, en el dipòsit de Niagra, en el Pou de l'Amistat 1, Pou Jardí 2, etap del nucli urbà de Tordera 3, dipòsit Marreixac.
1: És la mateixa.
2: Xarxa de les... No, però són diferents dates. Sí, xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit de Niagra.
1: Sortida i en dipòsit.
2: Pou 9, Àgora. Xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit 3 d'Àgora Par. Xarxa Tordera Par. Dipòsit les Ferreres Vall de Baix. Dipòsit de Sant Pere. I... dipòsit de Marreixac. Tot això és el que va sortir dels 21 que he dit abans, els 17 positius.
5: Clar, però des d'Esquerra Republicana s'estan queixant a l'equip de govern que no van actuar amb la major celeritat ni ho van comunicar quan ho havien de comunicar poder, que era el 2024, però l'alcalde de Palafolls tampoc ho va fer.
2: Llavors, perquè tampoc teníem aquesta informació fins que tothom l'ha tinguda.
0: Deixem Palafolls perquè han
2: plantejat... És que som de Tordera, o sigui, i és Tordera la que subministra l'aigua allà.
5: Però subministra aigua temes interessants a un altre poble que governa el seu partit.
4: Bueno. Jo només un apunt en el fet de la retard o valoració de la inversió, no? I cal tenir en compte, plantegem l'escenari de que les PIFES doncs, no, durant el 2025 versus el 2024 van millorar molt. Llavors pensem que fer una inversió 2026 d'un milió d'euros en una cosa que no sabem si realment tindria utilitat o no, tindria un impacte molt, molt important, perquè aquesta euro, si realment el PIFAS es confirma que és una contaminació puntual, estaríem invertint un milió d'euros en una cosa, 900.000, 900 i pico mil, cost complet, en una cosa que no tindria utilitat.
2: Estaríem invertint una cosa que és perquè tota la comunitat de veïns de Tordera tingui una seguretat amb la seva aigua millor que ningú més de
4: correcte,
2: per aquí la zona.
4: Sí, però...
2: I és una inversió necessària en aquest moment, però és que no sabem com reaccionaran les PIFAS, si anirem pujant o anirem baixant. Bé, o sigui, és una cosa que tu mateix abans has dit del 2010, que podia ser que potser el 2010, podia ser que el 2005, que podia ser que el 1000, a l'any 1000 ja tinguessin PIFAS, no perquè no hi havia indústries. Però, Virta, és una
4: que
2: cosa...
4: Que no hi havia plàstics. Que no hi havia plàstics.
2: PIFAS. Però el tema està, aquesta inversió és... per la millora de la salut de les persones del poble, sí,
3: doncs jo crec que és necessària. Millor aquesta inversió que no pas altres.
4: No,
3: ara, hi ha una cosa molt clara.
4: No, però llavors...
3: Perdó.
4: No, un moment, deixa't defensar la posició. És a dir, la inversió d'un milió d'euros no és un tema menor, també es poden fer altres millores al sistema d'avançament.
3: Són pràcticament 2 milions, eh?
4: No, només els filtres, eh? Separo. És a dir, el que és filtre sol són 800.000 euros... Sí,
3: però sense l'altre no anem bé.
4: Vale. Però el filtre correcte a l'altre és, millora, és a dir, la millora de la impulsió de l'abastament, dipòsit, millora la xarxa. És a dir, no som, vull dir, nosaltres clar, tenim una responsabilitat, és a dir, hem de treure el màxim de benefici públic, és a dir, pels veïns i veïnes, d'un milió d'euros, clar, no és una decisió fàcil, perquè suposem que és una inversió, és una contaminació puntual, no torna a passar mai més, i podem fer el discurs a l'inversa, és que vostès s'han gastat un milió d'euros en una cosa que realment no calia.
3: Però si poses els filtres i deixes Àgora sense aquesta aigua, tenim, o sigui, sense que passi per aquests filtres, estem al mateix tema. Deixes a Masmora o Sant Daniel sense aquesta aigua, tenim el mateix problema. O sigui, tot és una concatenació de coses que s'han de fer perquè quedi ben fet. I, a més, ja teníem el ferro i el manganès, es va solucionar perfecte, a més, donava molts de problemes, i t'ho puc dir, perquè a la piscina de Tordera tenia molts de problemes, el CEM, i a totes, com has dit tu, les banyeres, però és que les piscines que tenen més aigua encara
4: correcte,
3: tenien més.
4: Jo vaig posar un exemple molt didàctic.
3: Sí, molt petitet. Llavors, el tema està en que ara, per exemple, farem servir una subvenció de 848.000 euros, una part d'aquesta subvenció de 700 i alguna mil euros per fer els filtres, però deixarem que l'aigua que ens vingui de la dessaladora quan estigui posada es perdi per les canonades que no s'han arreglat amb aquesta subvenció, que era per això. Perquè per això es feia la subvenció, per arreglar canonades.
1: Regidor, esperem que la que estiguem connectats a la dessaladora, les canonades puguin estar arreglades.
3: Que vingui una altra subvenció, no?
1: Per exemple. Ja. Que aquesta també és la feina que ens toca fer.
3: No, a tots.
1: La demanda, sinó la urgència, sí. I vetllar per tot allò que ens queda al calaix, que puguem fer-ho ja en aquest mandat.
3: Ja vam perdre una subvenció de 300 i pico mil de l'ACA, que també servia per arreglar canonades. Que no es va demanar
1: temps. No, perquè
3: temps.
1: Llavors no teníem finançament, el cofinançament per fer-lo.
3: Bueno.
1: Perquè justament és el
3: que
1: diem.
3: Es va perdre
1: perquè no hi havia el percentatge que ens demanaven per cofinançar aquesta obra, perquè les finances municipals, quan vam arribar, és evident que estaven tensionades. Un cofinançament que ara hem fet amb totes les subvencions, amb totes les línies que, de subvenció que hem tingut. Aleshores, a principi de mandat, és evident, no hi havia 80.000 euros per poder fer front a aquest cofinançament. Hem pogut posar totes les finances al dia, ens hem permès.
3: Però després va haver un romanent de tesoreria.
1: Sí, esclar, i vostè sap tot el mandat els problemes que hem tingut al Departament d'Intervenció.
3: Ja.
1: I que hem tancat la liquidació del 25 ara al mes de juny.
3: Sí, sí, sí.
1: Val. Deixem aclarir un momentet el tema de l'urani que deia el regidor. A veure, aquest mes hem conegut que l'aigua estava formada per diferents components. Té ferro, té manganès, que es tracta, té urani, es tracta amb clor diàriament, ara ho haurem de tractar amb el carbó actiu. L'urani es veu que és un component habitual de les aigües que neixen en zones rocoses. Aleshores, el mandat passat sí que es varen detectar presències d'urani, no amb la quantitat suficient, com perquè l'Agència de Salut Pública, que és qui detecta, consideri que presenta un risc per la salut i, per tant, que s'ha de declarar l'aigua no apta. Davant d'això, què vam fer? Buscar la manera de combatre aquest component perquè no anés a més i no ens trobéssim amb la solució que s'ha donat ara. Què vam fer el mandat passat? Instal·lar una planta de desmineralització o començar a treballar la planta de desmineralització per la qual l'ACA ens va subvencionar, crec recordar, amb 50.000 euros. Estic parlant del mandat passat. Aquesta planta es va instal·lar a finals del desembre del 2023 a Can Domènec, que és on es va patir aquesta presència d'urani, no amb el risc suficient com per haver de declarar l'aigua no apta. El tema està tancat i atacat. I ja no només no existeix l'urani amb aquesta planta de desmineralització, sinó que és la urbanització, juntament amb Roca Rossa, Can Camps i les Mimoses, que tenen menys possibilitats de patir alteracions amb els PFAS, també. Okay. I no per la planta de... Sí. No, ho dic perquè, ostres, parlem d'urani, de radioactivitat, que és el mateix que va... No? Ostres, quan a mi van dir urani, apa, què està passant? Doncs és pròpia dels terrenys rocosos i hi ha una planta de desmineralització instal·lada des del 2023 per fer-ne front.
5: Vull dir que claro, no, però no, sí, no coincidim. I jo el que estic dient és que de la mateixa manera que es va solucionar aquest problema i no es va notificar o no es va comunicar a la ciutadania, en aquest cas dels PFAS, hagués passat exactament el mateix en el cas de que el dia 7 de juliol el contrast hagués donat negatiu.
1: Clar, perquè nosaltres no som competents en dir si l'aigua és apta o no és apta. Això és una feina que ha de fer Salut Pública, i quan Salut ens diu, escolteu, s'ha de notificar perquè l'aigua no és no apta, que al final són els que tenen la responsabilitat final, què faig jo? El que no puc fer és amagar una informació així. Vaja, no tinc cap ganes d'anar-me'n a la presó. Aleshores, escolteu, l'aigua és no apta perquè ens ho diuen, i el dia que afortunadament, i esperem que no passi gaire, diguin l'aigua ja és apta, doncs vinga, ara sí que podem utilitzar-la.
5: Però nosaltres en cap moment diem que l'Ajuntament hagués d'haver declarat no apta el 2024 perquè no ho pot fer,
1: no, no.
5: Ni hauria d'haver-ho fet. Això no. El que nosaltres simplement estem dient és que creiem convenient que s'hagués d'haver comunicat el 2024
1: de... Però, regidor, creu que és necessari que anunciar quins són els components de l'aigua? Bueno, que sapigueu que l'aigua hi ha pifes, hi ha ferro, hi ha manganès, vull dir que...
5: No, un excés.
1: Un excés o no? Sí, les analítiques del 25 surten puntes, a les del 24 surt puntes.
5: Clar, però que sigui el ciutadà del veí qui decideixi si la consumeix o no.
1: Però si l'aigua és apta fins que no et diuen el contrari.
3: Aviam, el que està clar...
5: Encara no estava en vigor, però els indicadors eren els que eren.
3: Eric, el que estava clar, jo crec que a Can Domènec es va actuar preventivament i no reactivament, i aquí s'està actuant reactivament i no preventivament.
5: No, bueno, no, a Can Domènec es va actuar també reactivament.
3: No, preventivament, clar. Perquè no va arribar als llindars que donava Salut per tancar l'aigua.
5: Però sí, hi havia un accés.
1: Tampoc els coneixem, arreglar. Vull dir, no, jo ara no
3: surten,
1: sé.
3: Surten les analítiques, surten
1: sí,
3: el baremo,
1: surten,
3: com una analítica de,
1: com
3: una analítica de sang que surt de tal punt, és llavors surten les analítiques, ho diu ben clar.
1: Al final el que plantejaves és, no?, quan no sé, algú té sucre i no arriba al nivell de diabètic, no es tracta de punxar-te preventivament, et punxes quan tens el problema, no? No punxes la insulina quan tens el... no avança.
3: Però allà s'ha fet preventivament, però no es va fer, o sigui, no s'ha tingut que esperar a fer una reacció, i aquí estem esperant a fer una reacció.
1: Bueno, vam estar 4 anys per fer la planta.
3: Bueno...
5: Per aquest mateix motiu dic que sí que és reactiu.
1: Vam estar 4 anys, no es va fer... Vull dir, vam estar allò in extremis de, ostres, espavilem, perquè és que al final acabarem perdent la subvenció. Per què? Perquè del que em queixo sempre, de que l'administració és absolutament lenta.
3: Sí, però ara estem corrent a fer les coses.
1: Bueno,
3: no és tan lenta com
1: sí,
3: sembla.
1: Sí, però, regidor, ja podem córrer. Però els tràmits i els terminis no ens els treu ningú. Vale. I l'agost és inhàbil per tothom.
3: Vale, i llavors els veïns, quan ens pregunten, que ens paren pel carrer, quan podrem veure aigua?
1: Jo espero que aquesta setmana ja ens declarin l'aigua apta, mira què et dic. Fins quan? Fins que...
3: I si torna a fer com una serra, la pujada i baixada de pifes, què farem?
1: Doncs
3: tornarem a tancar.
1: Tornar, clar, fins que no tinguem el
4: sí, però llavors també és una mica el que, amb les converses que hem tingut amb l'Agència Catalana
1: de Salut,
4: no ve de l'aigua, de l'Agència Catalana de la Salut, al final és un criteri tècnic, és a dir, ens hem de posar d'acord, ells ens han de dir de forma clara quines són les... quantes analítiques... d'aigua apta necessiten perquè torni a ser apta, i quan s'hi fa un pic quantes analítiques no aptes hem de tenir perquè no sigui no apta. És a dir, perquè un sol pic no es declara l'aigua no apta. Per què? Hi ha el nivell d'incertesa del propi assaig químic de la mostra, i evidentment, com tu molt bé sabràs, i que ets una mica del sector, doncs depèn de la mostra, és a dir, no és el mateix la mostra en el pou que en el dipòsit o en un punt de la canonada, no té la mateixa validesa. Vull dir, això també hem d'aplicar una mica el sentit comú i no hem d'aplicar l'alarmisme, perquè potser a vegades pot quedar un residu puntual amb una canonada, amb un final de línia, que és una cosa, i l'altra és que sigui realment en el pou. Si és en el pou d'extracció de forma confirmada, 2 o 3 mostres no aptes, que això ho marcarà, doncs l'Agència Catalana de Salut, doncs anirem fent en base a això. I no podem, bueno... s'haurà d'anar gestionant, però jo crec que ha quedat molt clar. El criteri d'apte o no apte no es marca des de l'Ajuntament,
3: no,
4: es marca l'Agència Catalana de la Salut. I ja està. Llavors, nosaltres què podem fer? Demanar és quin és el criteri. El que sí que estem demanant és quin criteri utilitzareu per declarar l'aigua apta i quan no apta.
3: Us pregunto una cosa. Qui està fent les analítiques? Aqualia, Abastaments o Salut?
1: Tots dos i tots tres. De fet, Salut encara no n'ha fet cap, perquè ho vàrem reclamar dijous passat, de quan vindreu a fer una analítica, i diu, de moment, envieu-nos les vostres mostres, les dels dos abastaments, i setmanalment.
3: Perquè les de Salut i les de Qualia no quadraven bé, faltava, hi havia dècimes diferència, no?
1: Això depèn del laboratori que te la faci. Bueno, el que dèiem del nivell d'incertesa. Una tornarà 0,07 i l'altra tornarà 0,08. Una tornarà 0,74 i l'altra...
3: Llavors, fins que Salut no faci una altra, no ens donaran l'okay.
4: No, perquè al final tampoc Salut, encara que faci una mostra, a veure, estem utilitzant laboratoris certificats, sí, per exacte. Tant, és un tema d'error tècnic. Llavors ells, és a dir, la incertesa de la mostra, no? I ells, suposo que es voldran assegurar, potser mostrejant-ho, però si estem utilitzant laboratoris certificats, tots són professionals i un laboratori viu de fer bones anàlisis, no de falsejar dades,
3: no? Sí, inclús Aqualia, que fa les analítiques a Oviedo, aquest tipus de les pifes les envia en un altre laboratori perquè ho posen en les analítiques, en els que ells mateixos envien.
1: Bueno, Pesci, regidor, que també hem canviat de laboratoris per un tema d'agilitat, perquè fins ara costa...
3: De distància.
1: O sigui, no.
3: I de també, temps.
1: No, sobretot de temps en diguéssim que... es triga 15 dies en tenir els resultats de la mostra i el que paguem és temps, i hem pagat el fast-pass per tenir-los cada setmana, per tenir resultats ràpids cada setmana. Per tant, han canviat el laboratori per un tema intern del laboratori, de dir, necessitem els resultats de manera immediata.
3: Aquestes analítiques van a cost de l'Ajuntament o van a cost de...
1: Aqualia.
3: Aqualia.
1: Aqualia.
0: Sí, els hi sembla.
1: Aqualia, abastaments, clar.
3: Anem, ja, ja. Totes
0: dues, anem acabant. El que queda clar és que aquest és un problema que no farà vacances, per tant, no. Que no. Sí, treballarà com... bé, com ja van comunicar, no?, durant aquest mes d'agost per intentar... Doncs...
1: Fins que estigui resolt. Fins que estigui resolt, evidentment, és un tema que ens preocupa. Fins ara la prioritat era la licitació de les escombraries, que afortunadament també se'n va parlar al ple i sembla que va endavant, però és evident que de l'aigua se'n parlarà. De fet, ja aquí a la ràdio vaig anunciar, no sé si era l'últim, li vaig dir, ho vaig comentar al ple, o l'últim programa de l'any, o el primer... d'aquest 2026, deia, com es presenta l'any, i vam dir, doncs mira, les escombraries l'hem de treure, i dic, a més serà un any que sentirem a parlar de l'aigua, i de la qualitat de l'aigua. I allà ja vaig començar a... No sé ni, no, volia recuperar l'entrevista per saber si efectivament havia utilitzat el concepte PIFAS o no. Que jo crec que sí, però vaja, vaig dir, serà un any que sentirem a parlar d'aigua, perquè ja es veia venir, que tard o d'hora...
3: Sí, se sap des de l'any 24, des del setembre del 24, es tenia que saber. Per això ens queixem de la celeritat en les solucions.
1: Ja, i la licitació d'escombraries, senyor Saltó, que portem, ja no dic només aquesta...
3: La licitació sembla que estigui guardada en un calaix i es vulgui treure.
1: I el desnonament i el desallotjament dels ocupes amb fet delictiu, quant de temps portem al darrere?
3: Bueno, avui s'ha fet un, no?
1: Efectivament, quant de temps portàvem darrere d'això? Ostres, tant de bo les decisions les prenés una única persona, que en aquest cas ja us asseguro que no és així, perquè es prenen a nivell de govern, i fossin immediates d'avui per demà. Ostres, que bé que aniríem, però no és així. Darrere de la desocupació que hem portat avui a terme, i portem gairebé 2 anys.
3: Bueno, i de l'aigua més.
1: Pues exacte,
3: de l'aigua doncs, des del 23.
1: Sí, doncs imagina't, i amb les escombraries ja ni us ho explico.
3: No, des del 15, no?
1: Per això, vull dir que, bueno, sembla però que tot
4: sí.
1: Això que
4: sí, en principi, si tot va bé, ho deixem enllestit.
0: Ja es va fer un tràmit i, per tant...
4: Sí, estem a seguir amb el tema dels congressos, estem avançant i és el repte que tenim plantejat per aquest mandat i si tot va bé, doncs...
3: Però quedarà igual? El sistema és el mateix que quedarà de les bessures? No milloraran res?
4: Home, sí que, i tant que millorarà.
3: Segur, perquè els contenidors cada vegada estan pitjors, estan més bruts i més estropellats.
1: Sí, però escolta, bueno. Si la pregunta és si canviarà el sistema i el passarem a un porta a porta domiciliari, la resposta és no.
3: No, no, jo no he dit que sigui aquest el sistema.
0: Respongui ràpid, si vol.
4: No, sí que millorarà perquè canviaran les recollides, el control de l'empresa, com fa les recollides, i d'això doncs s'ha de notar doncs s'ha de notar el servei, no? I llavors hi haurà també altres petites millores més puntuals, però bueno, pas a pas. Primer traiem la licitació, hi haurà millor recollida, hi haurà més, i per tant s'ha de notar.
3: Quan tindrem les bases per les properes empreses que es puguin presentar?
4: Bueno, en principi la licitació l'hem de començar aquest mes, bueno, el agost-setembre, en principi
3: estan... Les bases ja estan fetes.
4: Estan, bueno, amb la Marta, doncs amb la secretaria i amb serrells que s'havien d'acabar, no? Una puntualització, una cosa que ja ha afegit, estan molt, molt, molt, molt avançades. Llavors, no vull dir una dada concreta, perquè no és la meva potestat dir
1: sí, que estigui perfecte. El dia 10 o el dia 15.
4: El dia 10, però perquè no depèn de mi, però la voluntat política és que surtin ja, més aviat.
3: La meva companya Marta va demanar l'altre dia en el ple que si es pogués presentar aquestes bases abans en els grups de l'oposició ens agradaria tenir-les.
1: Jo no sóc partidària de veure unes bases... Bueno, com a política, a mi el que no m'agrada justament és participar de plecs, de bases i de condicions per un tema d'absoluta transparència. Jo entenc que nosaltres hem demanat el que toca fer amb el servei d'escombraries, que és millorar el servei i actualitzar-lo a un servei del 2026, I en aquest cas, vaja, com a portaveu de Junts per Catalunya i com a alcaldessa, no, de fet les bases no les vull ni llegir per un tema de transparència absoluta. Que es presentin les empreses que vulguin, que participin i que juguin el que ens ha correspost en el nostre sentit.
3: No es tracta d'això de posar-hi cap d'allò.
1: És dir, què volem que incloguin aquestes bases? A partir d'aquí, les bases que es publiquin.
3: Vosaltres heu dit el que voleu com a govern, però l'oposició tindríem que estar assabentats, també, crec jo.
1: Del que volem.
3: Del que vol el poble.
1: Sembla que el que volem d'entrada és millorar el servei. Teníem clar que no era un porta-a-porta domiciliari absolutament inviable a Tordera i mantindrem el porta-a-porta comercial, això sí.
4: No, i llavors també l'objectiu, ho hem comentat moltes vegades, ho ha fet en Sergi, no? I també jo crec que és qui pot parlar més adequadament del servei. El que es tracta és de mantenir els costos, com he dit, els costos s'han de contenir. Llavors nosaltres partirem de la millora de les rutes, dels serveis i del control, perquè és important, doncs, millorar el control, i després de la vigilància del compliment del contracte, no són aquests tres eixos, i a partir d'aquí sí que hi hauran segurament petites millores o petits canvis, tant en ubicació de contenidors, algun petit canvi pot ser que hi sigui, però la peça gran és mantenir els costos, no? Perquè si nosaltres ens plantegem un porta a porta, seria encara disparar molt més el rebut, cosa que no volem fer, i el que hem d'estabilitzar és el cost de les escombraries de Tordera.
3: I els contenidors se repararan abans de canviar l'empresa, perquè és el que es va dir en un plenari, eh?
4: Llavors es revisarà, mirarem com a... Bueno, doncs, què s'ha de revisar, i amb això, doncs, quan tinguem el ple, aquí hi hàgim, doncs, bueno, evidentment s'ha de veure el concessionari, doncs, que sortint, doncs, com ho deixa i en quines condicions ho rep l'entrant. Això quedarà, doncs, especificat en el plec, i si hi hagués algun dubte, no?, que sempre pot passar, doncs ja, doncs, la part jurídico-administrativa ja, doncs, ja resoldrà.
5: En qualsevol cas, la llei aquesta 7/2022, la famosa llei, estableix que a partir de l'any 2030 serà obligatori la recollida selectiva. Llavors, que no estic a favor, estic en contra, però en qualsevol cas, serà una de les coses que crec jo que haurà de contemplar les bases del concurs aquest, no?
4: Sí, una mica les bases sí que estan plantejades perquè permetin incorporar, doncs, més tard, sense modificar, doncs, el plec, aquestes millores. Sí que està pensat així, és a dir, nosaltres partim de la base, és a dir, vaig explicar, em sembla que establim els fonaments de la casa, és a dir, el bàsic, controlem costos, millorem les freqüències, millorem el control i el seguiment del contracte. A partir d'aquí mirarem, com tu molt bé has comentat, les obligacions que des d'Europa, doncs, ens van marcant de tancament de contenidors.
5: Des d'Europa, des de Madrid.
4: O des de Madrid, doncs, mira, com que nosaltres només treballem a nivell municipal, doncs qui ens ho digui, doncs quines són d'obligat compliment. I doncs aquí parlarem. El que nosaltres tenim molt clar des de Més Tordera és contenir el creixement de la despesa, fer una bona... complint el reglament vigent i fent un bon servei òptim, no? Per tant, no plantejarem doncs, portes a portes, que ara a dia d'avui no és viable. D'acord? Per tant, anem a fer-ho bé, i està clar que, doncs, senyor Saltó, que tenim la voluntat de que sí que millorem les freqüències, i per tant, doncs, anem a resoldre, i després aquí hi haurà una revisió, hi ha un seguiment que tenim molt clar.
3: Senyor Pla, jo en cap moment he parlat del porta a porta avui, eh? Queda... És vostè el que ha parlat i l'alcaldessa.
4: Bueno, vostè parlava també d'altres coses que també valen més diners, no?
0: Queda clar que el tema de l'aigua i el tema de gestió de residus s'entra en bona part de l'actualitat política, i així s'ha demostrat en aquesta tertúlia. Els agraïm a tots les seves explicacions, i segurament que l'audiència també ho agraeix d'aquesta manera. Bon agost, ens retornem a la propera tertúlia.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies. Sí, bon tots i totes. Bon agost per tu també.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. modes al Josa, al Mercat Dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Som a la consulta de la nutricionista del CAP. Som amb la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
14: Molt bé, moltes gràcies.
13: Estem amb tu a la teva consulta i a la teva taula veiem una pila d'envasos on imagino que avui no parlarem precisament de l'envàs en si, sinó que parlarem de nutrició i en l'envàs el que segurament tu ens entenc que t'hi fixes especialment és amb la composició, amb tota la informació que hi ha. Avui volem que ens expliquis una miqueta trucs a nosaltres, els usuaris, per poder-nos informar a vegades de què estem consumint. Entenc que la mare dels ous estaria en aquestes informacions que hi ha a darrere, amb lletra tan petita i que costen tant de veure, no?
14: Exacte, una mica com la primera premissa que m'agradaria que quedés clara és que la part frontal d'un envàs, no?, és la part que l'empresa utilitza per cridar la nostra atenció, per fer reclams de qualsevol mena, però ja siguin doncs, que el producte és zero, que és alt en fibra, que és vegà, que no té gluten o no té lactosa, o que ajuda a la immunitat, no? O que amb missatges fins i tot a vegades confusos, no? Com típicament mediterrani, o plantem cara al sucre, o real food, tot això són reclams. Però rere aquests reclams hem de ser capaços d'esbrinar realment què contenen aquests productes. I aquí està una mica la màgia, no? Per tant, la màgia no serà mai quedar-nos amb el que hi ha a la part frontal, sinó, com tu bé deies, anar a la part de darrere, on veritablement doncs, la lletra és molt petita, hi ha una llei que la regula, però la llei, haig de dir, doncs, que no ens protegeix gaire com a consumidors, perquè assumir que aquesta lletra és legible, t'haig de dir que aquí, en el CAP, on passen per nosaltres molt tipus de població diferents, doncs la gran majoria ens diuen és que jo això no ho puc llegir. No? Llavors, la llei en aquest sentit, tot i que ho regula, no és gaire protectora en aquest sentit per part dels consumidors. No?
13: Però tornant a la portada que ens deies dels productes, sí que es va parlar, per exemple, de quan parlaven de productes like, de productes 0%, això es compleix encara, per exemple? O sigui, quan un producte posa que és light, què hem d'interpretar?
14: Doncs, o sigui, per suposat el que hi ha a la part frontal del producte és cert. Ara bé, no vol dir que sigui l'única veritat d'aquest producte. Per exemple, un producte que digui 0% sucres afegits no vol dir que el producte no tingui edulcorants. No vol dir que el producte no tingui saboritzants o aromatitzants, no? Aleshores, són altres tipus de components que no tindran potser l'efecte que tindrà el sucre, però sí que poden tenir altres efectes. De la mateixa manera que un producte digui vegà no és sinònim de saludable. Pot ser que sí, però també pot molt ben ser que no. No? I aquí és una mica on hem d'anar, perquè a la part frontal ells, la indústria, s'assegurarà de posar aquells missatges que interessa que nosaltres llegim. Però la veritat completa, no només aquesta parcial, que també és verídica, però no és l'única certesa, per tant, la part completa la trobarem al darrere.
13: Sí? Oh, què ens hem de fixar? Què ens recomanes?
14: Doncs, més que la taula nutricional, no? Que, per exemple, doncs, podem trobar en molts aliments, més que la taula com a tal de quin és el valor energètic, quin és la quantitat de greixos, d'hidrats, etcètera, per mi el més important que busqueu és el llistat d'ingredients. Perquè aquest llistat d'ingredients és tot allò que conté aquest producte. I en aquest sentit, doncs, el que buscaríem? Buscaríem que aquells productes que comprem preparats s'assemblin al màxim al que jo podria fer a casa, però em facilita la part del temps, no? Aleshores, si jo m'estic comprant, per exemple, un gazpacho, Què li posaria jo a casa? Doncs segurament vegetals, una mica d'oli, potser una miqueta de sal i una mica de vinagre. Per tant, què busco d'un gazpacho? Que tingui això. Què no vull que tingui un gazpacho? Doncs altres productes diferents a aquests. Per tant, més enllà de la taula nutricional, jo hauria d'anar a llegir els ingredients. Heu de buscar allà on te diu ingredients dos punts.
13: Que pel que veiem encara és més petit, és a dir, les taules s'acostumen a ser ja petites, els ingredients encara ho són més.
14: Correcte, així és, eh? Llavors, doncs, per exemple, si llegíssim aquest gazpacho, no? Té tomàquet, aigua, oli d'oliva verge extra, pebrot, cogombra, vinagre, sal i all.
13: Anem bé.
14: Podria ser un gazpacho que tu et fessis a casa? Aquesta seria la reflexió. Si la resposta és que sí, això pot ser un bon processat, un bon producte, doncs, que han fet en un obrador extern, en una fàbrica, i que ens facilita la vida. Podria ser una bona opció. En el moment en què jo començo a llegir i hi ha molts ingredients que desconec, que no sé gairebé ni pronunciar, aquí és on hem de començar a dir, això ho utilitzaria jo com a ingredient? No, doncs segurament es tracta d'algun tipus d'additiu que a dosis de consumir-ne un dia no passa res, però a dosis de fer-ne una exposició continuada, doncs sí que pot tenir un impacte per la salut, no? Estem parlant, doncs, per exemple, en aquest cas, un iogurt desnatat. Té llet fresca pasteuritzada, pulpa de maduixa, 3%, per tant, només un 3% realment és maduixa, i llavors té pectina, goma galant, el midó modificat, aromes, sucralosa, acesulfamo potàssico, beta-carotens, carmín, sorbat potàssic, etc, etc, etc. Tu podries fer cas a aquest tipus de batut? Doncs segurament el batut que tu faries tindria llet o iogurt, la fruita i, com a molt, potser una essència de vainilla o una mica de canyella, poquet més. No? Aleshores, intenteu buscar sempre aquest llistat d'ingredients. Heu de saber que el primer ingredient és el que té més quantitat. Sí, doncs és normal que el primer ingredient d'un gazpacho sigui el tomàquet. El que no és tan normal és que el primer ingredient d'una suposada xocolata, primer ingredient sigui el sucre. Això vol dir que té més sucre que cacau. Estem comprant una xocolata que té més sucre que xocolata com a tal. No? Llavors, ja ens ha de fer, ja ens ha de facilitar la nostra tria. Quin és el primer ingredient? Té sentit que sigui primer ingredient? Després, que tots els ingredients siguin coneguts, que els poguéssim utilitzar nosaltres a casa. I la recomanació que ens agrada fer també és que, a no ser que tinguin molt sentit, hi hagin pocs ingredients, pocs. Recomanem menys de 5 ingredients. Ara bé, que en un gazpacho doncs, hi ha molta varietat de vegetals, té sentit? Sí, pot ser, doncs fantàstic que sigui. Però, per exemple, en unes patates chips, no? Doncs, què haurien de tenir les patates si les féssim a casa? La patata, l'oli i la sal, poc més. Que resulta que és un tipus de patata que li han posat doncs orenga, romaní i alfàbrega, perquè són a les herbes mediterrànies. D'acord. Però en canvi, per exemple, hi ha patates que tenen patata, oli de girassol, oli de colza, sal, extracte de romaní, d'acord? Però llavors tenen àcids ascòrbics, àcids cítrics, antioxidants, no? Llavors, cal que hi hagi tot això? Doncs us haig de dir que a les estanteries dels supermercats, sense massa diferència de preu, o pràcticament innotable aquesta diferència de preu, podem fer tries de patates, de xocolates, de iogurts, d'hummus, de gazpachos, que siguin realment d'una etiqueta més neta. No? Què requereix? Una mica més de temps, i això és innegociable. Però també és cert que el canvi no ha de ser radical, de 0 a 100. Podem decidir cada setmana que vaig al supermercat fixar-nos en una categoria. I llavors, aquesta setmana potser millorem la nostra elecció de iogurts. I la setmana que ve els iogurts ja són molt fàcils perquè sé directament quins haig de triar i puc centrar-me a escollir unes millors xocolates. I una altra setmana uns cereals. I a poc no ens n'adonarem, però d'aquí 6 mesos, 12 mesos, haurem realment canviat la nostra cistella de productes.
13: Hi ha alguns productes que siguin més, que sigui més habitual que hi trobem elements o dintre de la composició aquests altres que dèiem que no són els que esperaríem trobar o que farien nosaltres a casa. Ara, per exemple, ensenyaves la xocolata. No sé si en els dolços o en algun altre tipus de menjars hi trobaríem habitualment aquestes coses que no ens interessen.
14: Jo et diria, com més precuinat i ultraprocessat, més probabilitat de trobar-te això. No? Per exemple, aquí hi ha un pastís de tonyina, no? Això és l'etiqueta que hi ha a la safata del pastís de tonyina, i aquest pastís de tonyina Bé, podríem dedicar-li ara quasi un minut a llegir els ingredients, però els vam llegir no fa gaire amb un grup que van estar per aquí al CAP i n'hi ha a vora 60. 60 ingredients en un pastís de tonyina, no? Per llegir noms molt ràpids, doncs hi ha des de EDTA càlcic, EDTA disòdic, hi ha dextroses, hi ha midons modificats, hi ha molts tipus d'antioxidants, d'acidulants, de conservants, d'espesseïdors, d'agents de tractament de la farina, de conservants, ja ho he dit, no? Per tant, quan més processat i precuinat està un producte, en general, més li hem d'afegir perquè es conservi i aguantin les característiques organolèptiques.
13: Però estaríem parlant de conservants o també hi ha altres elements que ja formen part del màrqueting o del gust que els afegeixen perquè sí?
14: Bé, en realitat no és perquè sí, s'afegeixen perquè mantinguin les seves característiques, perquè aquest pastís de tonyina, segurament sense un aromatitzant, doncs home, al cap d'uns dies perdria intensitat de sabor, i a tots ens agrada que comprem alguna cosa i sembla que sigui fresc. No? Llavors, no és tant perquè sí, sinó s'afegeixen perquè sensorialment ens resultin atractius, perquè es conservin sense que es contamini, però que no es contamini tampoc vol dir que cuidi la meva salut, no? Seria millor, doncs, el producte fresc. Per tant, doncs, una mica, jo us animo a tots aquests grans ultraprocessats, precuinats, etcètera, etcètera, realment fer-ne una bona ullada, però a poder ser, revisar una mica totes les categories, a poc a poc.
13: Hem parlat de menjar, no sé si amb el beure, amb begudes, també estaríem allà mateix, o ja seria molt més complicat fins i tot eliminar-los pràcticament la majoria de refrescs que tenim.
14: La realitat és que una part molt important de les begudes també tenen grans o bé dosis de sucre o dosis d'edulcorants, d'aromatitzants, etcètera, etcètera. La recomanació que fem des del CAP és prioritzar al màxim l'aigua, el consum d'aigua, i si nosaltres li volem donar algun tipus de sabor, doncs cap problema, podem barrejar-la des de gustos més refrescants, com podria ser un cogombre, una menta, una llimona, a altres gustos, doncs, infusions o fruites d'alguna altra tipologia. I de nou, com sempre, no passa res perquè jo un dia em mengi ni aquest pastís de tonyina, ni aquesta pizza, ni aquest iogurt, ni aquests refrescos. L'important no és el que succeeix un dia esporàdicament, l'important és la meva base. El problema que tenim és que aquest tipus de producte, incloses també les begudes refrescants, s'han convertit en el dia a dia d'una part important de la població.
13: Molt bé, Isolda, ho deixem aquí. El proper dia que anirem al supermercat, com deies tu, mica en mica anirem llegint aquesta composició per intentar fer una millor dieta.
14: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
13: Fins la propera.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui diumenge. Us expliquem que Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua del català. Actualment el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem el regidor de Cultura i de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: Es treballa també amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que s'hagin de fer millores. El tordanenc Carles Maleis presentarà la seva obra a través de l'exposició Energia Bonica, que s'ha instal·lat aquests dies a la sala Maria Lluïsa García Tornel al carrer Ample número 11 de Blanes. Mostra que es podrà visitar fins al 30 d'agost. El mateix Maleis ens explica el contingut d'aquesta exposició.
3: És un recull d'obres de 3 anys i es divideix en 3 etapes. O en 3 sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons. I les tècniques són mixtes i normalment tot està presentat sobre vestidor, sense marc.
1: En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en 2 setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador per tal de garantir la viabilitat financera. Ens ho explicava aquesta setmana el coordinador de l'entitat, Sergio Alonso.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Estamos en una situación un poco a expensas, entonces...
1: L'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per a les fitxes, no hi ha contractes en vigor, obligant a paralitzar qualsevol anunci de renovacions, ascensos de jugadors juvenils o la confirmació de nou entrenador de l'equip que encara es troba en negociacions. Ho deixem aquí, ampliem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Que passin bon diumenge.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
5: Bona nit a tothom. Comença aquí Rock Masters.

Bona nit a tothom. Avui tenim l'honor, el privilegi de portar als Rockmasters una de les bandes més icòniques, conegudes, reputades, respectades i escoltades de tota la història. Els protagonistes d'avui són del Regne Unit. És una banda virtuosa, experimental, icona del rock simfònic, del rock progressiu, psicodèlic, espacial. És una de les bandes que més discos ha venut al llarg de la seva trajectòria arreu del món. La banda en qüestió es va començar a gestar a l'any 1965. Com totes les bandes de l'època, solien tocar en clubs underground de Londres. Un gran percentatge dels seus temes van ser i segueixen sent temes bandera allà on sigui. Tothom els coneix i els respecta. Estem parlant de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Wright. Estem parlant de, com no, Pink Floyd. Pink Floyd, aquesta fusió de noms de Pink Anderson i Floyd Cancel, dos músics de blues que Syd Barrett admirava. Aquests universitaris de l'època ens faran posar la pell de gallina des del minut 1 fins al final del Rockmasters d'avui. Així és que, doncs, no perdem més temps i comencem la festa. Començarem escoltant Comfortably Numb, un tema que parla de les dificultats de la vida, parla de les condicions humanes, etc.

0: Counselly Nam. Ells són els protagonistes d'avui d'aquest Rockmasters. Ells són Pink Floyd. Un dels temes bandera. Bueno, ja us ho he dit abans, eh? Per mi em sembla que de temes bandera quasi bé són tots els temes de la banda, d'aquesta formació britànica. El següent tema ens parla de lo corrupte que pot arribar a ser el diner. La cançó idolatra i critica alhora la forma en què el diner distorsiona el seny, distorsiona el sentit comú. Ve a dir que el diner és com l'arrel de tot el mal. Qui en té, lluita per tenir-ne més. I qui no té, lluita per poder-ne aconseguir. Estem parlant, com no, de la cançó famosa, coneguda, Money.
1: Radio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet

altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir: bé, veurem què s'hi pot fer.

0: gracias.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

marina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. FM.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC.
2: You say, you say, you say, you say.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir.
0: Va ser la teva inspiració.
1: Una de les meves grans inspiracions, sí. O sigui, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe amb vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells com del...

0: una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mixu, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mixu al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection.
1: Las narices de my life. Las narices de my life, yeah.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco i Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, uno.

0: el primer Megamix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí, ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer Megamix, bé, tenia el subtítol el primer Megamix espanyol, perquè en realitat jo el que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, perquè era agafar les idees inicials dels Megamix que editaven DMC, que editava Pet Slackhouse a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-se una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més... amb molta més alegria, no sé si ho explico. Molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? Pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platinas i en Javier Usía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: Max Mix que nunca es va editar el 1986. És potser el megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, què li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria és molt dolent, eh? És molt dolent. És molt bona persona perquè conec fa molts anys, però a vegades és molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que els treballs que considero més... no millors, però més innovadors... cadascú en el seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix, de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes d'aquest sampling de repetició de fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix que nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, I que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor. No és una cosa que em molesti, tot el contrari. Estic orgullós de que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el I Love Megamix del 2004, que vaig dir en blanco i negro, el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per fer una idea, i parla de l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs, també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs, va ser un treball bastant innovador i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants i que actualment ho estan fent, inclús estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de Fanny, DJ Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... i altres com Pedro Jiménez, hi ha altra gent també com, per exemple, la Miquel Bridges, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extensions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004. Atenció, fa 22 anys d'això. I sembla que va ser ahir. O sigui que, imagina't.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs sí, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especials. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poltà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Komissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquest estrenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country originari de la Colúmbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcombe, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó, i que comparteixen junts, Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquestes estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl, amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franch, una altra novetat de la setmana en aquest Estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

0: think of me.
1: Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix amb Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal. La vida

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquestes estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana.

haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat, i Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, a més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I, per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó Expensive Tastes.

0: És la nova cançó de Mick, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.
1: La

aquí estic jo, provant, cantant, fent de drames cançons. També vull un sou i tiro endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc...

equivocar-me, provar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc del tot. Jo vull estimar cel obert, adéu a

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquest estrenes que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Tony Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquest estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Saluts. Adéu-siau.